0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convoca.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

ICAT Weekend.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, Ràdio Molins de Rei. Comencem, com cada dia al matí, un nou programa de La Tenora. Programa que us presenta Pere Païssa i que està dedicat a la sardana i també a la música per a cobla, com galops, com balls vuitcentistes, com danses populars. Bé, comencem avui escoltant unes sardanes del mestre Joan Lázaro, un compositor de Manresa. La primera es diu Entre Sant Llorenç i Montserrat, i la segona, Tot és començar. Aquestes sardanes ens les interpretarà la cobla Juvenívola de Sabadell.

Avui hem començat amb les sardanes entre Sant Llorenç i Montserrat i després tot és començar, del mestre Joan Lázaro, compositor de Manresa, i amb la cobla Juvenívola de Sabadell. Bé, continuarem amb aquest compositor i amb aquesta cobla, i ara podrem escoltar l'Aplec de Lleida i després Dolors, una bonica sardana obligada de Tiple.

Acabem d'escoltar la Cobla Juvenívola de Sabadell amb dues sardanes més de Joan Lázaro. L'Aplec de Lleida i Dolors, aquesta bonica sardana amb melodia de tiple. Bé, i ara escoltarem una altra sardana de Joan Lázaro amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Es diu El mossèn agosarat.

Acabem d'escoltar la sardana de Joan Lázaro amb la Cobla Juvenil de Sabadell, que portava per nom el mossèn Agosarat. Bé, ara farem una petita, molt petita pausa per continuar després amb sardanes del mestre Pérez Moya. La primera que escoltarem es diu Riallera i l'escoltarem amb la Cobla Sant Jordi. I després, Dintre el bosc, una sardana cantada amb la Cobla Sant Jordi i l'Orfeó de Sants.

Hem pogut escoltar dues sardanes del mestre Antoni Pérez Moya. La primera es diu Riallera, amb la Copla Sant Jordi, i després Dintre el Bosc, amb la Copla Sant Jordi i l'Orfeó de Sants. Bé, i ara escoltarem una altra sardana d'aquest gran compositor Pérez Moya, que es diu Maria Assumpta, i l'escoltarem amb la Copla Sant Jordi, per després escoltar una de les sardanes potser més conegudes i més balladores del compositor que hem escoltat a la primera part, en Joan Lázaro de Manresa. Es diu Capital del Cava i l'escoltarem amb la Copla Juvenívola de Sabadell.

Hem pogut escoltar la sardana Maria Assumpta del mestre Antoni Pérez Moya amb la cobla Sant Jordi i després aquesta balladora sardana que es diu Capital del Cava i és de Joan Lázaro i l'hem escoltat amb la cobla Juvenívola de Sabadell. Bé, i ara es podran escoltar una sardana molt, molt coneguda. L'hem escoltat molt, moltes vegades. Es diu És la Moreneta, però aquesta vegada l'escoltarem amb el trompetista i cantant en Rudi Ventura, que també després ens ofereix una altra sardana molt bonica que es diu Les floristes de la Rambla.

Bé, amigues i amics, avui ara hem pogut escoltar aquest famós trompetista i cantant en Rudy Ventura amb la sardana És la Moreneta i després Les Floristes de la Rambla. Bé, i d'aquesta manera acabem el programa d'avui. Em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de la Tenora i, mentrestant, escoltin balls vuitcentistes fets pel mestre Josep Serra i els podran escoltar amb la cobla ja desaparescuda, Cobla Barcelona. Adéu-siau i fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlat l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal i el cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. Aquesta passada tarda, Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees i que Can Caralleu ja s'ha desconfinat. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles.
2: Comencem un dissabte bastant assolellat, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques gironines. Al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre hi haurà núvols que apareixeran des de primeres hores del matí i perduraran al llarg de tota la jornada. De fet, les tempestes allà apareixeran a finals de tarda, però primer aquestes tempestes faran acte de presència al Pirineu i Prepirineu sobre l'hora de dinar. També es formaran unes tempestes a l'Aragó que es desplaçaran cap a la depressió central i serà allà on impactaran juntament amb les altres tempestes del Pirineu que es desplaçaran cap al sud. Un cop impactin a la depressió central, s'espera que aquestes tempestes baixin cap al Camp de Tarragona i afectin de ple cap a les 7-8 de la tarda, zona on hi hauran fortes tempestes, fins i tot amb calabrus i calamarsa, i no descartaríem algun esclafit.
1: I Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat central d'Almarad fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Escoi Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears catalanes. Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític en la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició ecològica. Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 i d'Ascó 1 el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, però amb permís del club, la brasilera Caroline. L'equip masculí juga demà un altre amistós a 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que para.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
8: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
7: Ah, sí?
8: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
7: Així tot va més de pressa.
8: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
7: Molt bé.
9: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Una setmana més, estic molt content de retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie, per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a les modistes i als modistes. I en aquest sentit, sabeu sobradament que s'anomena modista la persona que té per professió el disseny i la confecció de peces de vestir, com vestits, bruses, abrics, barrets, etc. I tot i que també es fa servir el terme dissenyador o dissenyadora de moda en relació amb la mateixa professió, el terme modista és vàlid per dones i homes. Concretament, la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua accepta també modista referit exclusivament a un home amb aquesta professió. I a casa nostra, el diccionari defineix el dit terme modista, que s'admet tant en masculí com en femení, com segueix. Persona que té per ofici fer vestits i capells per a senyores. I dit això, comencem ja musicalment parlant l'espai d'avui, escoltant Batallón de Modistilles, un complet estrenat a Madrid l'any 1912, amb lletra original d'Álvaro Retana i música de Gaspar de Aquino Salazar. Un complet aquest que, als anys 50, va ser repopularitzat, sobretot, per l'asturiana Lilian de Telis, que és, justament, qui ens el canta ara mateix.

0: como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garrebo por ahí.
1: Que Santa Llúcia et conservi la vista és una expressió popular que es diu quan algú no troba una cosa que té davant del nas. I és que, com tothom sap, Santa Llúcia, a causa d'algunes escenes del seu martiri, és una santa invocada per guarir tota mena de mals relacionats amb la vista. Això fa que, per extensió, també sigui la patrona dels oculistes i alhora d'un bon reguitzell d'oficis que només es poden exercir amb bona vista, com ara, i sense anar més lluny, les modistes, puntaires, brodadores, etc. I, justament en relació amb aquesta festivitat, us convido a gaudir de les veus de Luciano Pavarotti i David Romano, que ens interpreten una de les cançons napolitanes que, com ara O Sole Mio, Torna Sorrento o Funiculi Funicolà, és de les més conegudes internacionalment. Santa Lucia.

El procés de creació d'una peça de vestir s'inicia escollint el material amb què es treballarà, concretant els detalls referits a formes, colors, textures, acabats, etc. Es prenen les mesures del cos per establir les dimensions que adoptaran les peces. Es desenvolupa el tall de la tela, es realitza la gasilla, que és el prototip d'una peça, i es resolen les terminacions del disseny. I dit això, us proposo escoltar tot seguit el compositor, cantant, humorista i trobador argentí Argemiro Jaramillo, que de ben petit va anar a viure amb la seva família a Jardín, una localitat al nord-est del país on es va fer trobador. Ara ens interpreta la cançó titulada La Modista.

tenir present que determinats modistes també dissenyen periòdicament col·leccions de pròpia creació de peces que es confeccionaran en sèrie. En aquest cas, s'ha de fer l'escalat dels patrons per obtenir les talles que es vulguin partint d'una talla base. I, com sabeu perfectament, en especial si sou lectors de les denominades revistes del cor, cada temporada es presenten les col·leccions en passarel·les de moda a les que assisteixen els principals clients, així com mitjans de comunicació especialitzats. Seguidament, el grup Surti com Surti, una formació de música tradicional i popular del Pirineu català, amb arrels a la zona del Cadí, ens interpreta l'animada i un xic picant cançó titulada La modista de Balaguer, que es veu que per quatre quartos s'ho deixa fer.

els estatuts que regeixen les cases de l'alta costura francesa, establerts el 1945, cada firma ha de presentar anualment dues col·leccions d'almenys 40 vestits cadascuna. És a dir, una per la temporada de primavera-estiu i una altra per la de tardor-hivern. I ara, de l'obra Les Bribones, una sarsuela en un acte dividit en 5 quadres, també de caràcter picant, amb lletra d'Antonio Martínez Viergol i música del mestre Rafael Calleja Gómez, que es va estrenar amb gran èxit al Teatre Apolo de Madrid el 10 de juny de 1908, us proposo escoltar Couplets de la Modista, a càrrec de la senyora Benítez i el senyor Carrión.

les aptituds necessàries per exercir l'ofici del disseny de moda hi ha la creativitat i el sentit de l'estètica. És clau conèixer en profunditat els materials tèxtils que hi ha, les seves propietats, característiques, aplicacions, capacitat de transformació i terminacions. A més, cal conèixer els complements a combinar amb les peces, com ara bosses, sabates, joies o barrets, per oferir a la col·lecció una harmonia de conjunt. La inspiració s'obté en fires professionals, certàmens o revistes especialitzades tant pel que fa als avenços en matèria de moda com a la tecnologia del disseny i confecció relacionada amb aquesta. I tot seguit, el cantautor argentí Tomás Penacino, empleat bancari de professió, que va assentar el seu peregrinar en una desena de pobles i ciutats del territori de Buenos Aires i es va nodrir de la seva gent senzilla per plasmar les seves trobades en llibres i discos, ens interpreta El Marino i la Modista.

1917. Primer al Teatre Victòria de Barcelona i després al Teatre Apolo de Madrid em pot posar la cançó Modistes i Oficiales, que no té res a veure amb la coneguda pel·lícula de Richard Gere, Oficial y Caballero.

coneguda com a primera modista, denominada ministra de la moda, va ser Maria Jeanne Bertin, més coneguda com Rose Bertin, que va ser la creadora de la moda del segle XVIII i una de les primeres dissenyadores reconegudes del seu país, que va portar l'alta costura a l'avantguarda de la cultura popular. Famosa particularment per vestir Maria Antonieta, reina de França, de qui era modista privada. Lamentablement, l'esmentada reina no va poder lluir massa temps les seves creacions, atès que, com tothom sap, la senyora va morir executada a la guillotina el dia 16 d'octubre de 1793 davant d'una multitud congregada a la Place de la Concorde. I, seguidament, és el conjunt Marea Musical el que ens acompanya amb la cançó Vamos a Coser, la lletra de la qual es limita a demanar que aixequi la mà qui vulgui cosir.

França va ser bressol d'una bona pila de modistes, tant homes com dones, entre els quals cal destacar, com a simple mostra, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, René Lacoste i, potser més particularment, Coco Chanel, que en realitat es deia Gabrielle Bonheur Chanel, fundadora de la marca Chanel a l'era posterior a la Primera Guerra Mundial i a qui se li va acreditar la popularització d'un estil esportiu i casual elegant com a estàndard d'estil femení, substituint la silueta encotillada per un estil més senzill i tot sense renunciar a l'elegància. I parlant de l'abans esmentat René Lacoste, de la marca del qual l'element gràfic identificador és un cocodril, us proposo escoltar Lois Casino, que ens interpreta justament El Chico del Cocodrilo, que va d'un noi amb una samarreta amb el famós llangardaix gegant.

0: Zeta.
1: A Espanya també hi ha personatges il·lustres en això de la costura, com ara Cristóbal Valenciaga, Manuel Pertegaz, Ágata Ruiz de la Prada, Jesús del Pozo, Adolfo Domínguez o Paco Rabanne, per citar-ne només alguns. Per cert que el primer que he citat, en Cristóbal Valenciaga, va ser conegut com el mestre de l'alta costura, ja que va revolucionar la moda amb els seus dissenys innovadors i elegants i fins i tot, segons que he llegit, va influir en dissenyadors com Givenchy i Dior. Seguidament us proposo escoltar el grup mexicà Velázquez, que no té res a veure amb el pintor, que ens interpreta Coserte un beso, tema aquest inclòs en l'àlbum Coyote de l'any 2014.

Altres modistes de renom internacional, tret dels francesos i espanyols a què ja m'he referit abans, són l'italià Valentino Garavani, conegut simplement com a Valentino, el dominicà Oscar de la Renta, la veneçolana Carolina Herrera, l'estadounidenca Donna Karan o la britànica Mary Quant, que fou clau en l'explosió del swing in London i la moda de la subcultura mod, així com una de les persones que es consideren els inventors de la minifandilla i dels panties. I ves per on que els barcelonins Los Sirex van enregistrar l'any 1967 un disc d'aquells de dues cançons amb Acto de Fuerza a la cara B i Faldas Cortas, Piernas Largas com a tema principal, que ara mateix podem escoltar.

dintre del món de les sèries de la televisió, no sé pas si esteu al cas d'una titulada La Promesa, ambientada a la província de Còrdoba a principis del segle XX i protagonitzada per Ana Garcés, Eva Martín, Manuel Regueiro, Arturo García Sancho, María Castro, Joaquín Climent i Carmena Secas, entre d'altres. D'aquesta sèrie, que es va estrenar a la 1 de Televisió Espanyola el 12 de gener del 2023 i que va tenir una despesa inicial de 70.000 euros per capítol, sense incloure impostos, us proposo escoltar tot seguit el tema musical Planchar, Coser, Cantar, que ens interpreta l'autor de la banda sonora, Àlex Conrado.

I per cloure el programa d'avui, us proposo gaudir d'un dels pasdobles de concert del mestre valencià Ferrer Ferran, el titulat Vici la Modista, dedicat a la senyora Visitació Cerdà Juan, coneguda familiarment com Vici la Modista. Es tracta, com podeu comprovar a continuació, d'un pasdoble colorista i amb força que obté unes dolces harmonies on ressorgeixen algunes petites pinzellades a la flauta, al saxòfon alt i al clarinet, obtenint unes agradables melodies conjugades amb el color de l'efecte. Aquesta composició es va estrenar el dia 26 de novembre del 2016 al Teatre Cervantes de la localitat alacantina de Sax per la banda Unió Musical i Artística de Sax, sota la direcció del seu titular, Pedro Lara Navarrete. I amb aquest pasdoble m'acomiado, aprofitant la vinentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb la música. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

perderen tots la paciència de tant i tant ensejar. No pot ser d'altra manera, hem de fer-ho malament. Quan

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn que es considera l'inici del foc. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar-ne l'origen. Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima, en concret d'unes 10 hectàrees. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempestes. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia aquesta passada matinada. El sisme amb epicentre a Lendín ha passat cap a la una i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis com esquerdes, cornises caigudes i runa que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I un altre terratrèmol, en aquest cas a Indonèsia, ha deixat almenys 20 persones mortes, en aquest cas amb una magnitud de 7,7, que aquesta passada matinada ha afectat l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag. El sisme ha passat a una profunditat de 10 quilòmetres i ha tingut 3 rèpliques immediates, segons les dades del Servei Geològic dels Estats Units. Fins ara s'han registrat 37 rèpliques amb magnituds que oscil·laven entre els 3,6 i els 6,2 graus, segons l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia. I més d'una vintena d'estacions de tren, tornem aquí a Catalunya, per suposat, estan en plenes obres durant aquest estiu, sigui per fer nous edificis o per modernitzar els existents. En concret, Renfe treballa en 5 grans obres, entre les quals sobresurt la de Molins de Rei. També està fent petites intervencions per millorar la il·luminació, el paviment i el sostre a altres 5 edificis. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets uns tequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada. Never know what I'm feeling. Maybe I
5: never committed, I guess. Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Amb aquest fred encara d'hivern, que és el que ara pertoca, tindrem un programa que segur us farà entrar en escalfor del cos i segurament del cor. Ritmes i compassos que la música ens transmet i que du a les persones, hi haurà qui més i qui menys, a deixar-se portar en cos i ànima. Com bé sabeu, els que em seguiu aprecio tant la música com el ball i la dansa. I per mi el programa d'avui em ressona en un lloc que m'acompanya de ben petita. Doncs a casa, els meus pares apreciaven i en gaudien diàriament d'escoltar gèneres diversos que sonaven en vinil o per la ràdio. Segur que molts i moltes de vosaltres tindreu, en escoltar alguns dels temes del programa d'avui, connexions amb moments de la vostra vida, ja siguin ballaruques en moments festius, algun concert, o quedant amb amistats per compartir una estona mentre sona un tema o altre. Vivències que majorment totes les persones hem tingut en algun moment.

Com sabeu, els convidats i convidades que venen a aquest Misteri de la Vida fan l'aportació de les seves experiències personals, d'allò que els connecta amb benestar i l'alegria més serena o més entusiasta. I què fan quan venen moments de crisi o malestars diversos en aquelles noches oscures de l'alma que nombraven Sant Juan de la Cruz i del que us vaig compartir més extensament al primer programa de la temporada 1, que podeu trobar al podcast de Ràdio Molins, al programa del Misteri de la Vida del 31 d'octubre del 2024. Soc la Sílvia Moros i us proposo que anem plegats a obrir noves perspectives i deixar brollar records del que al llarg de la vida anem guardant dins de la maleta interior que tots portem. El que pretenc, amb aquesta estona, té a veure amb inspirar-vos i compartir referències de maneres úniques de fer de cada convidat i que alhora ens agermanen i uneixen en molts moments. Dit això, ens posem ja amb fil a l'agulla. Potser seria més adient dir, en aquest cas, mans a la fusta, perquè us porto un convidat que té una professió vocacional nascuda des d'un interès molt genuí del que ara ens parlarà i que va néixer escoltant aquesta música d'aquest artista que de ben segur coneixereu la gran majoria.

0: Què? Heu fet alguna ballaruca en escoltar aquest tema? Segur que molt de vosaltres que escolteu l'emissora us ha vingut ràpidament l'autor d'aquest tema i del que ara ens en parlarà la persona que ha vingut avui a fer-se còmplice amb tots i totes nosaltres. David, benvingut al programa del Misteri de la Vida.
1: Hola, Sílvia. Ben trobada, i a tots els oients de Ràdio Molins, benvinguts i ben trobats.
0: Té aquest català, que ara veurem d'on ve aquest català. Amb aquesta energia, engeguem el teu recorregut vital i el per què vas triar amb aquesta música pel dia d'avui per compartir amb totes nosaltres. De fet, té a veure amb el que es va desvetllar dins teu, aquest interès genuí per la música. Per tant, va connectat amb el que demano els que veniu a l'emissora, que ens permeteu acompanyar i conèixer de la vostra pròpia veu quin ha estat el viatge personal des dels teus orígens fins a dia d'avui i quines eines i referència has trobat pel camí fins que t'han dut fins on ets ara. Per tant, si et sembla bé, parla'ns d'aquesta música, aquest Elvis que hem estat escoltant.
1: Aquest Elvis que hem escoltat ara. Bueno, és un Elvis, diguem, de la segona etapa, del principis dels anys 60, amb un tema de Doc Pomus. I, bueno, he escollit aquesta, bueno, he escollit l'Elvis perquè el meu despertar musical comença amb l'Elvis, quan jo tinc 12 anys, més o menys, amb discos que tenia el meu pare. Aquest concretament no era ni un vinil, era una cinta de magnetofon de bobina oberta, que encara conservo, i és un dels primers records que tinc. I amb l'Elvis em desperta tot l'interès per la música i tot l'interès pel personatge i el que envolta el gènere de música moderna americana.
0: Bueno, va ser tota una troballa, no?, aquest Elvis, en el món musical, eh?
1: Sí, va ser tota una troballa a l'època, va ser una troballa a posterior per als que hem nascut. Bueno, jo vaig néixer 2 anys abans que ell morís, no en soc conscient de... I gent que avui en dia encara, amb els seus foscos i llums, segueix interès per l'Elvis.
0: Bueno, que ho diguin a Las Vegas, que hi ha aquest personatge per tot arreu, no?
1: Sí, vull dir, s'ha creat, de fet... Las Vegas és el que és ara musicalment i d'entertainment, diguem entre cometes, gràcies a l'Elvis. Sí que abans Frank Sinatra, Dean Martin feien concerts, però l'espectacle que entenem de Las Vegas el comença l'Elvis l'any 69, tal com entenem Las Vegas avui en dia.
0: Uau, Déu-n'hi-do. Veus que interessant, no? Aquestes coses no les sabia jo i les descobreixo a partir de vosaltres. Doncs dit això... Si et sembla, comencem a parlar d'aquesta connexió, no?, que dius que tenies 12, 14 anyets,
1: sí,
0: no?, que estaves remenant, trobes aquesta cinta,
1: sí,
0: i comences a fer tot un recorregut vital, que ara parlàvem, no?, abans de començar a gravar, de que fa 30 anys que fas concerts.
1: Sí.
0: Que toques música.
1: És a dir, jo que toco música fa una mica més de 30 anys, sí, i de l'Elvis em fa, doncs, 38 ben bé, sí.
0: Doncs parla'ns de com va anar tot plegat.
1: Bueno, és curiós perquè hi ha una cosa que jo penso de vegades, és a dir, a casa els meus pares hi havien discos, sí que hi havia molt de rock americà i de rock and roll, però també hi havia música, diguem-ne... doncs catalana i música espanyola, i no sé per què un dia, que el recordo perfectament, el dia que vaig pujar a la sala on el meu pare tenia l'equip de música i vaig començar a escoltar Elvis, però no sé per què vaig tenir aquell interès d'escoltar Elvis. Potser era un record de sentir-lo d'allò que els pares l'escoltaven, i va ser una obsessió al segon zero.
0: Wow.
1: Té aquelles coses absurdes que recordes. Va ser escoltar-lo i baixar i intentar-me pentinar amb el tupé de l'Elvis que veien a la portada del disco. I va
0: brutal.
1: Ser com un amor a primera vista tremendo. I va començar així, i amb això va començar l'interès per tocar la guitarra, que vaig ser el primer instrument que vaig començar a tocar... i fer el grup d'adolescent a l'institut i aquestes coses. I sí, ben bé va ser així.
0: Que bo. Deies que amb 18 anys vas comprar el primer banjo.
1: Sí. Un banjo a Barcelona, va costar molt trobar-ne un. I una botiga que potser ja ni existeix a Barcelona, a baix de les Rambles, que es deia Neufono, vaig comprar un banjo, que recordo que em va costar 50.000 pessetes aquella època.
0: Imagina.
1: I vaig estar ben bé 2 anys que no sabia què fer-ne, perquè no hi havia professors aquí, no hi havia llibres, i bueno, però sí, amb 18 anys. Però direm que tocar, fins als 20 no el vaig començar a tocar de debò.
0: Bueno, sí, perquè dius que... Bueno, com és que vas triar el banjo? I, perquè dius que ja tocaves la guitarra,
1: sí,
0: però alguna cosa va passar amb aquesta sonoritat.
1: Perquè quan... És a dir, jo escoltava molt de rock and roll i escoltava molta música country, i vaig fer com una regressió als orígens, i hi ha un gènere que és el bluegrass, que és un gènere que apareix als anys 40, on el banjo és molt protagonista. Mm. I vaig començar a sentir això... I una altra cosa de l'infància, que són aquells records, Xesco Boix tocava el banjo i feia cançons americanes en català, que tots ens pensem que són catalanes, com
0: no
1: va fer un drac màgic que feien el Falsterbo Marí, són americanes.
0: Val.
1: I el banjo era un instrument que inconscientment sempre hi havia sigut present. I amb els discos aquells de música americana m'atreia molt el so del banjo. I va ser aquesta búsqueda d'un banjo a Barcelona, va ser difícil, el vam aconseguir, després la prendre a tocar, que va ser encara més difícil.
0: Em comentaves quan parlàvem de la teva biografia que, clar, no és com ara, que amb les xarxes de seguida trobes, jo què sé, vols aprendre a tocar l'harmònica i et surten una pila d'escoles, no? On ho fan, o el que sigui, quan dic l'harmònica perquè és el que m'ha vingut. Però que, clar, en aquella època era tocar, picar portes, demanar... Com ho feies?
1: Era difícil. És a dir, jo vaig estar, potser els primers 2 anys que no en tenia ni idea, vaig comprar un llibre per catàleg a Estats Units d'aprendre a tocar el banjo d'en Pete Seeger i vaig aprendre una miqueta. I llavors, a través d'un cosí que era músic professional, em va dir... d'un noi que vivia a l'Esquirol que tocava el banjo. Vaig contactar amb ell, telefònicament, trucant a un telèfon fixe, cosa que la gent ja no fa avui en dia, i jo cada dissabte me n'anava de Badalona a l'Esquirol a fer classes de banjo, que era l'únic banjista que sabia que hi havia aquí. Després n'he conegut més que van començar a l'època que jo vaig començar, o gent que fins i tot a final dels anys 60 del grup de folk i gent que tocava amb Pau Riba i així també el tocaven, però aquell va ser qui em va ensenyar i amb ell va ser qui vaig començar a tocar de debò el banjo.
0: Quina passada la motivació i la vocació que hi havia aquí. Dic, igual ets la reencarnació de l'Elvis, no...
1: No, això no, però sí que és cert que hi ha una cosa amb les xarxes socials avui en dia que tenim molts inputs i la gent es cansa molt de les coses molt ràpidament perquè vol que tot sigui molt immediat.
0: És
1: abans,
0: veritat.
1: Si tu volies tocar un instrument, t'havies de buscar molt la vida. Si
0: I
1: era
0: que
1: un instrument,
0: tant, clar, li donaves molt de valor.
1: Li donaves molt de valor, és a dir, només ho feies si realment ho volies fer. Mm. A mi em suposava fer un viatge d'hora i mitja cada dissabte fins a l'Esquirol, fer la classe, tornar. Avui en dia hi ha gent que vol aprendre a tocar un instrument, però si el professor no està a la seva ciutat o en el seu barri, ja li fa mandra.
0: Mm.
1: I ara amb les xarxes tenim com molts inputs, veiem molta informació, no destriem la informació. També amb la passa, el que passa amb la música és que avui en dia d'un instrument veiem molts gèneres, moltes tècniques. Abans tu volies tocar d'una manera que era la que senties en els discos, en aquell disco que tenies, i poc més. I ara la gent com vol abarcar molt, però amb poc esforç, perquè abans ja ens costava tant arribar-hi que si arribaves és que ho volies.
0: Realment ho volies, perquè ho havies suat, ben suat.
1: Sí.
0: Quanta estona estaves de classe?
1: Una hora fèiem de classe, sí, sí. Estava més estona amb el trajecte que amb la classe.
0: Molt bé. Aquí també em comentes que hi ha un instrument que també et va despertar, després de tot això, als 20 i pocs anys, que és el dulcimer.
1: Sí.
0: Aquest sí que ja et va costar de trobar-lo, i llavors això va desenvolupar de tu una gran capacitat que encara avui, a dia d'avui, l'estàs fent servir.
1: Sí, em va costar tant de trobar que me'l vaig construir jo. Però era això, el volia... Tampoc no recordo molt bé perquè em va agafar per aquest instrument. Sí que és un instrument tradicional nord-americà, de la zona de Kentucky, de les muntanyes Apalatxes, que és una cordillera que va des de Nova York fins a baix a Nova Orleans. Però la zona del sud de Virgínia, Kentucky, Carolina del Nord, és on aquest instrument és popular. Però es toca poc, és un instrument molt... que toca la gent individualment a casa. No és un instrument que es faci servir per tocar en conjunts.
0: Uh-huh.
1: Jo en algun disco el vaig sentir, diria que en un disco de l'Emmylou Harris, i em va fer gràcia. I vaig buscar, l'havia de demanar als Estats Units, havia de pagar duanes, aquelles coses. Sí. Podia tardar mig any a arribar, Correus anava com anava. I vaig dir, com que més o menys jo a casa tenim habilitats manuals, vaig dir, me'l faig jo. I em vaig comprar uns plànols que vaig trobar també en un catàleg de discos, catàleg vull dir catàleg de paper, no d'internet, un com construir el dulcimer que venia als Estats Units. Que bo. I me'l vaig comprar i en vaig fer un, sí, sí.
0: I els materials on els vas trobar? Al material... servei estació?
1: Més o menys. Vaig anar a Badalona a Fustes Alberg, que és un distribuïdor de fustes normals i corrents de construcció, i vaig anar allà, jo, amb allò, amb 20 i pico d'anys, i els hi vaig dir, teniu fusta d'auró, no sé què? No, no en tenim. Teniu fusta no sé què? I al final el vaig fer amb les fustes que tenien, i bueno, el vaig tenir uns quants anys, aquell instrument, que ja no sé ni quan el vaig perdre.
0: I sonava bé?
1: Sonava, sí. Sonava. Sonava. Em servia. Sí.
0: Tu tenies tota l'alegria d'haver-te construït allò, i el que parlem, no?, de tot el procés d'elaboració. Per tant, es construeix la paciència, la perseverança, vas construir moltes capacitats, David.
1: Sí, sí.
0: Potser
1: sí.
0: Sense pretendre-ho, però no. Si volies allò, havies de construir sí, tota aquesta capacitat. Sí, sí. Que són valors que realment serveixen molt després per la vida, no? Doncs molt bé, dius que bueno, coneixes molt bé els Estats Units, vas viatjar en allà.
1: Sí, he viatjat als
0: Estats Units.
1: Cops, sí.
0: Arrel de lo de la música?
1: Música, sí. Jo els meus viatges són musicals, sempre, d'una manera o altra. No, viatjar per anar a veure la Torre Eiffel no ho faré pas, però per veure concerts o per coses musicals, sí, sempre. Sempre.
0: Bueno, és una gran motivació.
1: Sí, sí, sí. Cada vegada és aquell lloc que surt en una cançó, que no vas a veure especialment, però, per exemple, a Irlanda, a Escòcia, que sempre parlen de ciutats, de pobles, de llogarets, doncs vas a veure allò que surt en aquella cançó, perquè al final és d'on surt la cultura del poble, i la música té molt a veure amb les cultures del poble. I sí, els meus viatges són per això.
0: I d'on es transmitien també els missatges, no?, de generacions a generacions.
1: Totalment.
0: A través de les músiques, que és algo ancestral, però com això que a poc va anar esdevenint en tu, d'aquesta professió especial i tan antiga com fer pa, o jo diria que encara més, que és ser lutier.
1: Sí, sí, sempre n'hi ha hagut. Mirem a Egipte, sí. Doncs hi han...
0: Perquè sí, hi han gravats a Egipte, sí. Que hi han lires, no? Hi ha la lira,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Arpes, em sembla que també.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que és una professió molt antiga. No?
1: Sí, sí. Igual que els músics, és això, i a més és el que dius tu, la música antigament era la manera de transmetre missatges, és a dir, ho pots mirar aquí, potser a Catalunya hem perdut molt la música popular, popular de veritat, no estem parlant de les sardanes, que és una cosa del segle XIX, estem parlant de la música popular, però si tu mires en molts punts del món, la música era com s'explicaven les notícies i com es feien advertències a les noies, sobretot. Hi ha moltes cançons que parlen de noies, vigileu on aneu, vigileu els boscos, vigileu no sé què, perquè era una manera d'educar i donar missatges a la gent d'una manera que els feia sentir còmodes, diguem, amb la música.
0: Clar, perquè era una cosa que tindre... Bueno, com avui dia, no? Que escoltes una cançó, després mires el missatge i dius, ups...
1: Sí, però avui en dia potser va per l'altra banda. És més perjudicial, el missatge.
0: Sí, s'ha de mirar els missatges de les cançons, perquè a vegades dius... Ma filla a vegades em diu, sí, t'agrada molt aquesta cançó, però tu saps el que diu, sí. No? I dius, ostres, doncs potser sí que era una mica canyerita, no? Molt bé, doncs això que estàvem parlant, no? Que la música, que és aquesta afició, jo diria que és una cosa vocacional molt profunda teva, perquè és que va ser com un amor a primer oído, més que a primera vista, no? T'ha permès això, o t'ajuda, no?, a recórrer món de la maneta de la música. I aquesta professió tan bonica, no?, que és tan antiga. Tu comentaves que és una afició, però també una teràpia. Què significa per tu estar ficat també quan estàs construint els instruments?
1: Construint, tant construint com tocant és una desconnexió. És a dir, quan tu construeixes un instrument, t'aïlles dels teus pensaments negatius, dels teus moments baixos. Mm. Sí que és veritat que jo, per exemple, si tinc molt mal dia, hi ha certes coses que a l'hora de construir instruments no vull fer, perquè em dona com la sensació de que hi aporto negativitat en l'instrument. Però sí que és veritat que un acte tan senzill com agafar un paper de vidre i polir durant 10 minuts una peça, doncs al final és com estar meditant o fer un mantra, perquè el cervell se t'atura bastant. Sí. Estàs allà, o tocar una cançó eternament, que de vegades estic a casa tocant i els fills em diuen: papa, portes 20 minuts tocant aquesta cançó, i dic: ai, potser sí. Però sí, al final desconnectes.
0: Sí, fas una meditació activa,
1: en aquest cas.
0: Sí, perquè quan vas nombrar, no?, que per tu era com una teràpia, dic, és que et puc entendre bé, perquè a mi em passa quan estic pintant les escenografies per les obres de teatre, que a vegades em quedo sola fent-ho, i ostres, és que em passen les hores, no m'entero. I dic, ostres, però si ja haig de plegar, que ara tancaran ja l'escola i haig de sortir d'aquí, que encara em quedaré a passar la nit, no?
1: Sí, sí, és ben bé això.
0: I és arteteràpia, és com parlava l'anterior convidada, que parlava de quan fa la ceràmica, no? De què sent ella, no?, quan està en contacte amb aquell material. Doncs tu també estàs tocant fusta, sí, que també és una cosa també tan ancestral, no? De fet, jo crec que els primers... Deurien ser pedres, els primers instruments. Després ja deurien fer amb pells d'animal, sí, i deurien fer coses més de percussió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Però amb pals i pedres ja deurien fer unes bones cantinel·les. Doncs et demanaria que ens fessis una miqueta el recorregut d'on vas néixer, perquè has nombrat ja on vas néixer.
1: Sí, a Badalona. Però... a Badalona.
0: Per això aquest accent.
1: L'accent badaloní, que molta gent em diu: ai, tu deus ser o d'Osona, em diuen molt, o d'Olot, i dic, no, és l'accent de Badalona. Òbviament Badalona és una ciutat molt gran ara, però
0: ara sí,
1: hi ha una Badalona que és la prèvia a diguem-ne, la industrialització, i és de la Badalona que vinc jo. De la
0: I
1: Badalona.
0: Que era un poble.
1: Sí, sí, era una ciutat... que era un poble abans de que hi hagués tota la industrialització, com arreu de Catalunya ha passat, i que és això, hi ha famílies de tota la vida de Badalona, i hi ha un accent de Badalona, igual que a Terrassa hi ha un accent, que potser no ens n'adonem, però quan comences a recopilar amics que tenen un accent i tots són del mateix lloc, comença a sospitar que és l'accent d'aquell lloc. Sí, sí.
0: Sí que en tenen d'accent, sí. A més, la teva família ja era de casa, no?, de tota la vida.
1: Sí, sí, la meva família és de Badalona de tota la vida, de segles enrere.
0: Ton pare i ta mare, eh? O sigui,
1: sí,
0: ja venien de famílies
1: mare,
0: de Badalona.
1: Sí, sí, sí. I hi ha una part, ja que estem a Molins de Rei, he de dir que hi ha una part que ve de Molins de Rei, que és la part de la meva àvia paterna, que és Xirgo. És a dir, la Margarita Xirgo és la tieta, era la tieta de la meva àvia, que també es deia Margarita Xirgo. La Margarita Xirgo va d'adolescent a viure a Badalona. I per part dels Prat, del meu pare, el meu avi, són de Badalona de segles enrere, i per part de la meva mare també hi ha la família, els avis ja era de Badalona.
0: No tenia aquesta informació de que la Margarita Xirgo, una gran actriu, no?, reconeguda a nivell internacional.
1: Sí.
0: Ho sabia, perquè una vegada jo a la meva filla de petita li deia: ostres, que Margarita Xirgo, i tu vas dir, doncs era família meva, i va ser com, uau.
1: Sí, sí, era la tieta de...
0: Que era d'aquí, de Molins.
1: Sí, Margarita Xirgo era nascuda a Molins i va anar a viure a Badalona perquè els metges li recomanen, per no sé què del clima, que ha de viure a prop del mar. I, de fet, la casa d'ella, dels seus pares, encara uns cosins dels meus pares la tenen en propietat, està a la Rambla de Badalona, davant del mar. I la meva àvia, que també es deia Margarita Xirgo, perquè la Margarita Xirgo era la seva padrina, va anar amb moltes estrenes per tota Espanya amb ella, perquè se l'enduia molt, sí, sí, se l'enduia molt per les Espanyes, i de fet Lorca havia estat a Badalona, a casa de la Margarita Xirgo i amb la meva àvia, sí.
0: O sigui que aquesta cosa que també tens de viatjar pel món amb la música, en aquest cas és un altre tipus d'art, no?, que seria el teatre.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do, que ja venia tus ancestros del mundo de la faràndula.
1: Sí, però això jo crec que és casualitat, perquè durant una època penses: oi, sí, la Margarita Xirgo és familiar meva, i després dius, bueno, ens portem 100 anys de diferència, no l'he conegut, no he
0: però
1: tingut...
0: Però està la genètica.
1: Ja,
0: hi ha una informació.
1: Pot ser.
0: Parlem de genètica i d'epigenètica.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, amb un poblet així, no?, com era Badalona, que tot estava com... fent xup-xup, no? Després sí que em vas comentar que va haver un moment que sí que hi va haver una obertura, però va passar a tots els barris, com comentaves, no? Sí. Hospitalet, Badalona, de que van venir moltes persones buscant-se la vida, buscant sí, sí. que va ser tot

0: anem als barris.
1: Val.
0: I sí que amb el temps ha canviat, també el fet de que els preus dels lloguers i les ventes tinguin els que siguin ha fet canviar també a la ciutat en si. Però a la meva època estava molt separat el que era la Badalona de tota la vida amb la migració que venia del resta de l'estat.
1: Ha canviat moltíssim tot allò.
0: Molt, molt. Socialment ha canviat molt. Sí.
1: Molt bé. Doncs mira, ara et coneixem una miqueta més, eh? Perquè aquesta veu i aquest accent. Llavors, si et sembla, posarem una altra de les cançons que bueno, i ens parlaràs després d'aquest gènere, que va anar despertant aquesta connexió i aquesta motivació sonora que tens.

0: Molt bé, escoltant aquesta musiqueta, que segueix com un ritme, jo m'imagino a cavall, per les esplanades de la Cerdanya. Ens pots dir el títol de l'autor i a l'autor? I de què ens parla aquesta cançó? Perquè estàvem parlant abans dels missatges que transmeten, no?, les músiques. Ens pots parlar una miqueta?
1: Sí, aviam, aquest és un tema que ens interpreta en Johnny Cash, que es diu Big River, que és un tema ja de quan Johnny Cash ja té bastant renom, i és un d'aquests temes que en el gènere de la música country, diguem que és l'estereotip de cançó rítmicament, de lletra. És a dir, la música country, sempre ho dic, és un gènere que potser està menys tingut perquè ve d'Estats Units, hi ha aquella mania dels americans, de tots som fatxes, però la música country és una música que t'explica la vida. Qualsevol cosa que tu et passi a la vida, sigui bona o dolenta, hi ha una cançó de country que te l'explica. I aquest és un tema d'en Johnny Cash, que va això, de cors trencats, i que diu allò de... Li vaig ensenyar, clar, el desmai, l'arbre, el desmai en diuen Weeping Willow, no?, que és el com en diuen en castellà, el no sé què llorón, ara no me'n recordo.
0: Sí, Sauce Llorón.
1: Sauce Llorón, sí. Val. I en aquesta cançó diu, jo sóc qui li va ensenyar a plorar en el Sauce Llorón, o jo sóc qui li va ensenyar a ploure en els núvols en un dia de pluja, volguem dir, la meva tristesa, no?
0: És tan enorme
1: que jo tot allò...
0: Que la natura
1: m'ha anat agafant a mi. I es diu Big River perquè també parla d'això, de que quan el riu es desborda, sóc jo que li he ensenyat a desbordar-se. I és això, hi ha alguns altres grans músics de la música country que diuen que aquest és el gran tema lletrístic

0: estilísticament per això, perquè al final la música country parla, sí que parla d'alegria, però parla molt, molt de dolor.
1: De dol, sí. De la tristesa, de la pesadumbre que et queda amb un trencament, amb una pèrdua gran, no?
0: Sí, sí.
1: I de les decepcions, no? De la desesperança, vull dir que entenc que sigui terapèutic, perquè a vegades el que et costa tu treure, no? Directament, escoltes una cançó d'aquestes i segur que et poses com un sauce llorón també, no? Com un desmai.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, no? Que són temes que parlen de... Bueno, són diferents gèneres, val? I que és això, que estan parlant de desamors, d'aquestes coses que a totes les persones... En algun moment de la nostra vida ens passa que se'ns trenca, no? Llavors, jo sé que amb tot aquest recorregut que has anat fent a la teva vida, també tu t'hi has posat a gravar alguns dels temes que jo te'ls vaig demanar, perquè jo també tenia ganes que les persones escoltessin no només aquesta veu que està expressant els seus orígens, sinó també que t'escoltin. Abans d'això, tornarem a posar un dels temes que vas triar, val? Perquè... bueno, que també parla d'alguna cosa que després ens comentaràs, que en aquest cas és en Don Williams.
0: Don Williams, sí.
1: Aquest per què el vas triar?
0: Perquè Don Williams també em porta molt a l'infància. Don Williams és també un cantant de country, el qual he de dir que Tomeu Penya, quan va decidir fer country, copiava totes les cançons, pagant drets d'autor, suposo, però vull dir, totes aquelles cançons que teniu a la ment de Tomeu Penya en català són cançons que cantaven Don Williams o d'en Don Williams, totes les que, quan va fer discos de country en Tomeu Penya. I és una persona, també és això, Don Williams m'agrada molt com a autor, m'agrada com a intèrpret, m'agrada la veu que té, també és un tipus de veu que la podem classificar com molt estàndard del country. Als anys 70 comença molt aquest cantant així amb veu greu, cançons d'amor, desamor, i em porta molt al meu pare també, perquè ell també escoltava molt Don Williams i per això la vaig escollir.
1: Val, que bonic. El pare, què va passar amb el pare?
0: Amb el meu pare? El meu pare va morir fa 24 anys, potser.
1: Eres jovenet, tu?
0: Bueno, jo tenia 28 anys, ell en tenia 65-66 i va morir d'un càncer de pulmó, sí, sí.
1: Et va transmetre per això molta passió per la música?
0: I... meu pare em va transmetre molta passió per la música, per les motos, no coincidíem amb el tipus de moto, però sí, i amb la música molt, i ell, i amb les, diguem-ne, amb les coses fetes a mà i amb les manualitats. Era la persona que quan havies de construir alguna cosa li preguntaves, i això com ho faig? I doncs... llavors ell et deia, mira, ho pots fer així, però com ho faig jo, no, perquè et faràs mal, fes-ho bé. Però sí, sí.
1: Ara entenc que vas tenir una referència potenta i que jo sé, de molt de prop, que ets un gran pare, tu també, pels teus fills, que també els acompanyes molt a que puguin esdevenir ells mateixos.
0: Bueno, es fa el que es pot, també. Potser avui en dia tenim una consciència més gran sobre la criança i sí, sí, intento.
1: Que bé, que bé. Jo no oblidaré mai el cap de setmana que vam passar no fa massa, amb els cavalls, el teu fill fent anant un dron com si fos un... jo què sé, de la NASA?
0: Sí, bueno, i la tecnologia i les noves generacions, i el meu fill té una habilitat
1: té un
0: per
1: do.
0: La tecnologia, sí, té un do, té una...
1: Perquè quan van saber la gent que feia, veien com feien el dron, l'edat que tenia, se'ls hi posaven els ulls, eh?
0: Sí, sí, no, té traça, la veritat
1: molta
0: que sí.
1: Molta capacitat, bueno, mira, sí. Fixa't, té una traça manual també, no?, i intel·ligència,
0: sí, sí.
1: Com son pare, posada al servei de la música. Doncs escoltarem aquesta cançó de Don Williams. Com és el títol?
0: Lord, I hope this day is good.
1: I què vol dir?
0: Déu, espero que aquest dia sigui bo.

0: Molt bé, doncs aquestes són una cançó que m'agradaria que comentessis, no? Que ell parla amb Déu, que és el que parlàvem, no? De que també és com una porta a l'espiritualitat, no? El tema de la música, i ell parla amb Déu i li diu coses. Quines coses li diu?
1: Bé, li demana... D'entrada hem de dir que això de parlar amb Déu potser a la nostra societat està com mal vist, no? És a dir, no veuríem cançons populars populars en el terme modernes, de pop, de rock, que es parli de Déu. A la música americana, la societat americana és una societat molt religiosa, però no religiosa com l'entenem nosaltres. Mm. És una religiositat diferent a la nostra. La nostra potser és més d'anar a missa, perquè toca anar a missa la gent que creu en Déu. Mm. I la societat americana és un creure en Déu perquè això et fa ser millor persona o et fa... que pots ser hipòcrita o no, ho podem veure d'una manera, i la música country sempre surt molt Déu, fins i tot en el rock surt molt Déu. I aquí, doncs, li demana això, li demana a Déu Nostre Senyor que el dia sigui millor, que aquell cor trencat s'arregli, que aquell amor arribi, etcètera, etcètera. I jo crec que potser en les societats on tenen molt pròxim el patiment, perquè la societat americana és una societat molt potent, però és una societat que ha crescut d'una forma, entre cometes, violenta. És a dir, van haver de conquerir un territori molt abrupte, perillós, i al final...
0: Una supervivència.
1: Tu no tenies veïns i a qui t'havies d'abocar era a un poder que tu no en tenies, que era Déu Nostre Senyor, que per ell seria això. I per això la música parla molt, i per això també el gospel, la música religiosa, forma molt, molt part d'això. Fins i tot grans grups de rock que podem pensar de rock dur, que no tindrien res de religió, doncs són gent profundament, alguns... que no, religiós no vol dir ni catòlic ni no catòlic, però, per exemple, jueus, hi ha... els membres de Kiss són jueus de tota la vida...
0: Quina curiositat.
1: I dius, aquells senyors amb la llengua operada per poder-la treure un pam i pintats i no sé què, dius, sí, són superjueus, superpracticants, i ells no ho deslliguen una cosa de l'altra. Nosaltres, com que lliguem molt la religió a un tipus de vida, i ells és més com una protecció o com una tranquil·litat mental...
0: Hi ha algú omnipresent, no?
1: Sí, perquè potser el fet de que tu no puguis plasmar qui produeix una cosa, això suposa un pensament constant de i per què això és així. Al final, la gent que creu en Déu, quan una persona es mor, té la pena de la pèrdua, però té com l'alegria de que se'n va a un lloc millor al final. Que això potser ho veiem amb generacions de gent més gran que nosaltres o les nostres àvies, i al final els americans tenen això, que bueno, em passa això, però Déu ja m'ho compensarà o Déu ja m'ajudarà, que potser és una tranquil·litat que tu espiritualment t'ajuda a tirar endavant quan les coses són molt complicades.
0: Amb aquest misteri de la vida, realment, que per això li vaig posar el nom al programa, perquè dius, a vegades no saps per què t'han de passar aquestes coses, que dius, ostres, això és molt dur, no?
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: És un misteri, no? De dir, si jo sóc bona gent...
1: Exacte,
0: perquè
1: sí, sí.
0: Perquè haig de perdre aquesta persona que per mi és important, no? O per què m'està passant això quan jo no estic fent mal a ningú, no? És com...
1: Sí, exacte,
0: com a,
1: sí, sí.
0: Com elevar-ho algun tipus de consciència.
1: Sí, exacte, sí, sí. Ben bé.
0: Doncs Déu-n'hi-do, perquè això ja ens porta, no?, de poder passar a que ets tu el que emets el missatge amb unes músiques que posarem ara per antena, que les vas tocar i les vas cantar. Suposo que tenen els seus autors originals.
1: Clar, la música que toco jo normalment més és música tradicional que majoritàriament no hi ha autors. És a dir, sí que jo personalment puc tocar música country que és més moderna i té autors, però la que faig amb els grups que toco és música tradicional, que algunes poden tenir algun autor conegut o algú que la va recopilar, però la majoria
0: són
1: anònimes. De fet, les que ara posarem són anònimes, Sí que hi ha qui les va popularitzar fa temps, al principi de les gravacions en vinil, però no hi ha un autor clar.
0: Mm-hmm. Sí, doncs sí. Les escoltem i després ens parles de quins són els missatges de cadascuna. I una cosa que, bueno, la podem dir ara, que tant la primera com la segona hi ha dos dels teus instruments creats per tu, com a luthier.
1: Sí, sí, sí. La primera hi ha un banjo i a la segona hi ha un dulcimer, sí, sí.
0: No és aquell primer dulcimer que dius...
1: No
0: que
1: és el primer dulcimer, no. Ja n'han passat uns quants després d'aquell primer.
0: Molt bé, les escoltem.

0: Bé, David, mentre escoltàvem aquests dos temes que van ser gravats, em deies fa 15 anys.
1: Sí, més o menys, sí. Fa 15, 16 anys, sí.
0: Estaves a Badalona i tenia un grupet i anàveu cantant.
1: Sí, en una època que tocàvem molt a pubs i fèiem això, una barreja de la música tradicional americana i música irlandesa i escocesa. Sí.
0: Sona molt bé, eh?
1: Sí, va ser una bona època. Érem quatre, conjuntàvem molt bé el grup, rítmicament i melòdicament conjuntava molt. És una època que m'agrada molt com sonàvem.
0: Queda molt el missatge aquest d'aquest autor anònim, autors anònims, autors, o autores sí. Anònimes. queda com, bueno, arriba molt amb aquesta música i aquesta cosa del violí, no?
1: Sí.
0: Doncs David, mira, m'interessa que ens facis còmplices de què és per a tu aquesta estona quan t'encarreguen un instrument i l'has de pensar i com ho fas, no? Tot aquest procés de creació com a luthier de les eines, no? Que està clar que en aquestes, que tant de cuco, com es diria? De cuco.
1: De cuco.
0: De cuco. Sí. I le red rocking chair, no?
1: Chair.
0: Vale, després ens dius el què. Com és aquest procés creatiu per tu de quan t'encarreguen un instrument que has de fer? I que perquè em vaig veure un que hi havia uns ratpenats, unes cosetes molt boniques.
1: Clar, jo tot instrument que faig és per encàrrec, no faig instruments per tenir estoc, llavors és el que vol la persona. També s'ha de fer un... Hi ha una part estètica, que aquest dels ratpenats, per exemple, és d'un noi que fa que toca música acústica, però és un grup que fa música punk, amb banjo, contrabaix... Però també has d'interrogar una mica les expectatives sonores que tenen ells i com toquen ells. Perquè de vegades un voldria sonar d'una manera, a mi també em passa com a músic, que a mi m'agradaria sonar com X persona, però jo no toco com ell. Llavors has de saber quina expectativa té sonora, què voldrà rebre de so d'aquell so i com toca aquella persona per dir-li... Bueno, això és possible o no és possible, perquè potser tu busques un so molt dolç i tu la manera que toques és impossible treure un so molt dolç. I després la part de fustes que es pugui fer servir pel tipus de so i sobretot l'estètica que ells busquin.
0: Sí, però gairebé és un procés terapèutic, perquè has de conèixer la persona aquí, has d'indagar una miqueta.
1: Sí, has d'indagar. És una cosa que ho he pres amb els anys. Al principi era, vull un banjo que sigui així, perquè també hi ha modes, encara que sigui música minoritària, hi ha modes, de vegades, de certs instruments fets d'una manera o d'altra. I llavors has d'indagar aquella persona quines expectatives té a l'hora del so que traurà, com toca ell i en quin format tocarà, si tocarà sol a casa, amb un grup, al carrer, etc.
0: Molt bé. Doncs mira, et voldré preguntar per què significaven aquestes de cuco i de rocking chair, però m'agradaria que diguessis, si algú volgués un instrument teu, com es podrien posar en contacte? O si volen una mica xafardejar?
1: Xafardejar.
0: Sé que tens Instagram.
1: Sí, Prat Instruments Instagram, TikTok també en tinc, el faig servir zero, però tinc TikTok, i pratinstruments.com, que és la web. Sí.
0: Ah, per si algú necessités de dir, ostres, doncs però, a mi m'encantaria que aquest luthier em fes algun instrument.
1: Doncs web, Instagram.
0: Fantàstic.
1: I contactar.
0: Molt bé. Doncs mira, m'agradarà que ens diguis de cuco, així breument, perquè ja està sonant la sintonia al final. Què parla? De què parla, de cuco?
1: El de cuco és una cançó que parla... Són tipus de cançons que agafen trossos populars de lletra.
0: Va.
1: I parla de la vida a la muntanya, de la vida aïllat de tothom i també una mica de la mala vida del joc, com el joc vist com el mal que et pot, diguem-ne, robar una mica de la teva vida.
0: I la de The Rocking Chair?
1: Red Rocking Chair va d'això d'una... Una Red Rocking Chair és una mecedora d'aquelles de porxo de color vermell. I parla una mica de les absències, de la família, d'allò de qui et cuidarà, qui et cordarà les sabates quan jo no hi sigui.
0: Uau.
1: És una mica un
0: missatge. Un sentiment
1: que...
0: molt universal.
1: Sí, exacte.
0: Que és el que va aquest programa, d'anar-nos connectant amb coses tan, tan universals. Doncs bé, aquesta és la música per dir-vos adeu. Et dono les gràcies, David, per aquesta estoneta tan bonica. Gràcies, Eli, gràcies a Ràdio Molins i a totes les persones que ens seguiu. Setmana, cada quan estem en antena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El govern espanyol no vol ni sentir a parlar de l'opció que repeteixi l'escenari del 30 de juliol i ha blindat la frontera per evitar-ho. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional preparats, 270 més que el 30 de juliol, i 714 guàrdies civils, 200 més que el passat dia 30. A més, els serveis d'intel·ligència analitzen des de fa dies els missatges que circulen a les xarxes socials marroquines i que fan una crida a una nova entrada massiva pel dia d'avui. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tanques i concertines. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, Penedès, Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs, a més, previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola, originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. La Guàrdia Urbana, a més, ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. L'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis, com esquerdes, cornises caigudes i runa, que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, això sí, la brasilera Carolina, amb permís del club. Per la seva banda, l'equip masculí juga demà un altre amistós a partir de 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Molins de Rei, a Passeig de la Fama, un programa especial d'estiu on recorrerem les biografies dels artistes i grups musicals més importants, doncs, de la història de la cultura pop. Ho farem en diferents episodis on explicarem una mica de la seva biografia i podreu escoltar algunes de les seves cançons més populars. Seran grups i artistes molt diversos, de diferents gèneres, de diferents èpoques, perquè pugueu conèixer, doncs, una mica més de cadascun d'ells. Molt semblant al programa Swiftologia, que ja també podeu escoltar a la plataforma de Ràdio Molins de Rei.cat. Dit això, us animem a quedar-vos amb nosaltres i a escoltar la biografia que tenim preparada per avui. Avui parlem d'un personatge molt important a la història. Per molt que no heu escoltat alguna de les cançons, cosa que dubto, segur que coneixeu el seu nom o alguna cançó, ni que sigui alguna coseta. Avui parlarem sobre el rei del pop, el Michael Jackson. Segurament si us vinguin al cap imatges dels talls plens, videoclips, tota la indústria musical que ell va reinventar, inclús el famós Moonwalk, aquest pas molt característic. Però abans de parlar de com es va convertir en aquest rei del pop, hem de parlar sobre un nen que va créixer en una ciutat obrera dels Estats Units, en una família nombrosa, i tant que nombrosa, on la música era molt més que un entreteniment, era una oportunitat, una manera d'aspirar a una vida millor. Per entendre la història del Michael Jackson hem de viatjar fins a final dels anys 50 als Estats Units, on vivia en una època de canvis profunds. L'economia creixia després de la Segona Guerra Mundial, però milions d'afroamericans continuaven patint la segregació racial. El moviment pels drets civils començava a agafar forma mentre figures com Martin Luther King, la qual hem parlat al programa de l'estiu que va canviar tot, per la qual podeu escoltar també l'altre programa on expliquem sobre el fin de l'apartheid, doncs reclamaven igualtat davant la llei. En aquest context, la música es convertia en un llenguatge universal. El rhythm and blues revolucionava cap al soul. Començaven a obrir-se també, canviant la indústria, tot i que es feia foc, alguns artistes que mai ens haguéssim imaginat, en l'època en què havíem viscut, que arribarien a tenir aquestes oportunitats. Per situar-nos, ens hem d'anar fins a la ciutat de Gary, a l'estat d'Indiana, als Estats Units. Una ciutat construïda al voltant de la indústria siderúrgica, plena de fàbriques, blocs de pisos i famílies treballadores. Una mica també una ciutat, al igual que Txernòbil, no? Preparada per una indústria. No era una ciutat especialment bonica ni tampoc un centre cultural important, val? No era Nova York ni de res. Però aquí és on el 29 d'agost del 1958 va néixer Michael Joseph Jackson. Michael era el vuitè de 10 germans, els quals eren 5 nois i 4 noies. La família vivia en una casa modesta de només 2 habitacions. Compartien espais reduïts i els diners no sobraven molt. Imagineu-vos per alimentar a 10 nens. I després us queixeu. Però bueno, tenien 10 vals escolars, això sí que li hem de dir. El seu pare, el Joseph Jackson, era operari en una d'aquestes empreses siderúrgiques, però també havia intentat obrir-se camí com a músic durant la seva joventut. Mai no va poder aconseguir aquell èxit que sempre havia somiat, però estava convençut de que els seus fills sí que podrien arribar bastant de lluny. La seva mare, la Catherine Jackson, representava una altra cara totalment oposada de la família. Era profundament religiosa i cantava habitualment a l'església i, doncs, també va transmetre als seus fills una educació basada molt en la disciplina, la humilitat i la fe. Era qui portava la música a casa. Ella no havia perdut la fe en la música com el seu pare. I era també qui va construir totes aquestes harmonies i un grup que més endavant us parlaré d'ell. Ben aviat, el Joseph Jackson, el seu pare, va descobrir que els seus fills tenien un talent molt poc habitual. Va començar a organitzar un grup format pels germans grans, el Jackie, el Tito i el Jermaine, i més endavant s'afegiria també el Marlon, i cal dir que aquest grup estava, evidentment, el Michael Jackson. Crec que no calia dir-ho, però per si de cas. Però, com us deia, va arribar-hi el torn de que entrés el Marlon, i segons explicaria més tard la mateixa família, un dia el Joseph va descobrir casualment que Michael imitava els germans del grup. I és per això, doncs, que quan estava imitant els seus passos de ball o les cançons, va dir, hòstia, és que només té 5 anys, i va dir, bueno, pots venir-te als assajos d'aquest grup. En molt poc temps es va convertir, però, en el cantant principal del grup.
Des d'aquell moment, la vida del Jackson va començar a girar completament al voltant de la música. Els assajos ocupaven hores i hores cada setmana. El Joseph era un pare extremadament exigent. Qualsevol error s'havia de corregir immediatament. Pitjor que un manager, eh? Les coreografies es repetien una i una i una altra vegada fins que sortís perfectament sincronitzat. El Michael va aprendre moltíssim durant aquells anys, però també va explicar que aquella educació tan estricta li va provocar una mica de pressió emocional des de bastant petit. Mentre altres nens anaven a jugar a l'escola, al parc, el Michael passava bona part de les tardes cantant, ballant i perfeccionant actuacions. I per molt que sembli una tonteria, no, bueno, el niño con traumas és molt important per veure com acabarà això en el futur i la seva relació amb els nens petits. A mitjan dels anys 70, això sí, els germans Jackson començarien a actuar en concursos de talents, sales de festes, centres cívics i petits clubs de tota Indiana. I també en els estats propers. El grup potser us sona una mica. Eren els Jackson 5. Destacava per unes harmonies molt treballades, unes coreografies impecables i, sobretot, per l'energia del seu cantant principal, el Michael, que tenia una essència bastant difícil d'explicar. Tot i la seva curta edat, dominava l'escenari amb una seguretat sorprenent, ballava amb una agilitat extraordinària i mantenia molt contacte visual amb el públic. Al mateix temps, el Michael absorbia totes aquestes influències que portava la seva mare i el seu pare. Admirava profundament a James Brown, de qui va estudiar cada moviment a l'escenari. També escoltava altres artistes com la Jackie Wilson, el Sam Cooke o el Smokey Robinson. A més, també els Temptations. Però el que va marcar la diferència és que no només els escoltava, sinó que anava aprenent, els observava, analitzava la manera com caminaven, com utilitzaven el micròfon, com connectaven amb el públic i com convertien cada actuació en un espectacle. Aquella capacitat d'aprendre observant seria una de les grans característiques de tota la seva carrera, perquè juntava el millor de tots els grans. Aquell interès acabaria arribant un dia fins a Detroit, la ciutat on la discogràfica estava canviant la història de la música popular. Es deia Motown Records i es va fundar pel Berry Gordy. Motown havia aconseguit portar el soul afroamericà fins al gran públic com artistes com The Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder o Smokey Robinson. Entrar en aquella companyia significava formar part d'una autèntica escola de talent, on els músics rebien formació vocal, classes de coreografia, assessorament d'imatge i el suport d'alguns dels millors compositors vocals del país. I després de diverses audicions, Berry Gordy va decidir incorporar el Jackson 5 dins d'aquest catàleg de Motown. A més, això va ser l'any 1968. És per això que la família es va haver de traslladar a Califòrnia i va començar una nova etapa. El Michael, en aquest context, només tenia 10 anys, encara era un nen, però estava a punt de convertir-se en una international star.

L'arribada de Motown va suposar un canvi radical. La companyia disposava d'una maquinària artística extraordinària i volia convertir el Jackson 5 en una de les seues grans apostes. El Michael continuava sent el centre de totes les mirades. La seva veu tenia una cosa inusual, una cosa molt estranya per ser un nen de 10 anys. I la seva manera de moure's, d'actuar davant de l'escenari, deixava bocaudat a qualsevol persona, inclús els productors i els músics que treballaven amb ell. Albert Rigordi va entendre immediatament que aquell nen tenia una cosa especial. No només cantava bé, era un intèrpret, era tot un showman, podríem dir. El primer senzill que va publicar amb Motown va ser tot un èxit i que avui en dia continua escoltant-se. De fet, és el que hem escoltat fa una estona. Es diu I Want You Back. I a final del 1969, contra tot pronòstic, la seva cançó va arribar al número 1 de les llistes nord-americanes. L'èxit va ser tan gran que els següents senzills, com ABC, The Love You Save, I'll Save, I'll Be There, també van assolir el primer lloc. Va ser tot hits. Era una fita extraordinària. Els Jackson 5 es convertien en el primer grup de la història que aconseguia situar entre els seus quatre primers singles directament al número 1 de les llistes dels Estats Units. I és que de cop i volta el Michael Jackson passava de cantar aquells concursos, no?, de que si la Voz Kids, que si el Got Talent, a actuar davant de milions d'espectadors. Les gires es multiplicaven, les entrevistes eren constants i els discos venien milions de còpies quan es venien discos. Ara no venim discos, llàstima, però bueno, quan es venien, venien molts. La seva infància era completament diferent a la de qualsevol infant de la seva edat. Mentre, com us deia, altres nens jugaven, el Michael encara estava als escenaris.

L'èxit dels Jackson 5 va ser immediat, però mantenir-se al capdamunt era un repte molt més difícil. A principis dels anys 70, el grup continuava acumulant discos d'or, gires internacionals i aparicions constants a la televisió. El Michael, que encara era un adolescent, havia deixat de ser simplement aquell nen prodigi que sorprenia el públic. Ara començava a convertir-se en un artista que cada vegada era més conscient del seu propi talent. Amb el pas dels anys, la seva veu evolucionaria a una manera de maquillar més sofisticada i la seva personalitat artística començaria a anar molt més enllà que aquell paper que tenia el Jackson 5. Tot i els èxits, també començaven a aparèixer les primeres imitacions. Motown era una companyia molt estructurada, els compositors eren els productors, fins i tot la imatge dels artistes havia de passar tot pel control del Berry Gordy i el seu equip també. Aquell model havia funcionat extraordinàriament durant anys, però els germans Jackson començaven a voler participar molt més en les seves pròpies decisions. Volien escriure cançons, experimentar amb nous sons i tenir més llibertat creativa. El Michael, sobretot, era el promotor d'això. Començava a sentir que ell podia oferir molt més del que se li estava permetent. Paral·lelament, Motown també començava a impulsar la carrera solitària del jove cantant, i és que l'any 1972 va publicar el seu primer gran èxit individual, Go To Be There. Poc després arribarien Rockin' Robin, Ben i altres treballs que demostraven que el Michael podia triomfar perfectament sense la resta dels seus germans. La balada Ben, escrita per la pel·lícula del mateix nom, es convertiria en la primera cançó número 1 solista als Estats Units quan ell només tenia, atenció, 14 anys.

Aquells primers discos en solitari mostraven una veu molt diferent de la que el públic havia conegut als Jackson 5. En Michael començava a perdre el registre infantil i desenvolupava ja doncs, unes capacitats d'interpretació cada vegada més madura. Les seves interpretacions transmitien aquesta emoció, sensibilitat i un control vocal que era molt impropi de la seva edat. Ell volia ser un artista que, anys després, recorreria una gran carrera. Mentrestant, els Jackson 5 també evolucionaven. A mitjans dels anys 70, les relacions amb Motown es deteriorarien molt. Les negociacions contractuals es complicaven molt i la família Jackson considerava que la companyia limitava massa la seva llibertat artística. I és finalment quan el 1975 van prendre una decisió transcendental. Van abandonar Motown Records i van signar amb Epic Records. Molt records. En canvi, però, tenia moltes conseqüències. El Motown, doncs, conservava els drets sobre els noms dels Jackson 5, de manera que el grup es va veure obligat a adaptar un nou nom. A partir d'aquell moment passarien a anomenar-se simplement The Jacksons. Això és una mica el que li va passar, si recordeu, els que heu escoltat Swift Lucia, doncs a la Taylor Swift, tot i que no li van fer canviar el nom, sí que va passar semblant amb els seus discos. Hi hauria un canvi important també. Jermaine Jackson, casat amb la filla del Berry Gordon, va decidir casualment, sense cap tipus de pressió de ningú, quedar-se a Motown Records, quina casualitat, propietat del pare de la seva nòvia, i no seguir amb els seus germans. Això no és problema perquè, com us he dit, tenia 2 germans i llavors el seu germà petit, el Randy Jackson, va ocupar el seu lloc. La nova etapa amb Epic va portar exactament allò que buscaven. Per primera vegada podien escriure una bona part del propi material a ells mateixos. El Michael començava a demostrar una faceta totalment desconeguda fins aleshores. Cançons com Shake Your Body, Down to the Ground demostrava que la seva creativitat anava molt més enllà de la seva interpretació vocal. Escoltem-la.

Durant aquells anys, el Michael també començava a interessar-se pel món del cinema. Ai, ai, si parléssim del Michael Jackson i el cinema, només tindríem per fer uns quants episodis d'estiu. Sempre havia admirat els grans musicals de Hollywood i artistes com la Fred Astaire o el Gene Kelly. Per ell, la música i el ball eren inseparables. No en tenia una cançó sense el moviment, sense la coreografia, sense aquell element que té un musical. Aquesta fascinació el va portar a participar l'any 1978 en la pel·lícula The Wiz, una reinterpretació moderna del Mac 2, protagonitzada íntegrament per actors afroamericans. La pel·lícula segurament no ho soni molt, i és que no va aconseguir molts èxits comercials, però per al Michael va representar un moment decisiu. Durant el rodatge va conèixer un productor musical que acabaria canviant completament

d'arranjaments, de ritmes, d'orquestacions i de producció. Aquí, jove de 20 anys, volia entendre absolutament tots els aspectes de la música. Els dos van decidir treballar junts en el nou projecte. Aquella col·laboració acabaria convertint-se en una de les més importants de la història de la música popular. El resultat, però, va arribar l'any 1979, amb la publicació d'Off the Wall, el seu àlbum. You know, I was wondering, you know.

Off the Wall representava una ruptura absoluta amb tot el que representava el Michael fins aleshores. Ja no era el nen aquell de Jackson 5, ja no era tampoc un adolescent que intentava trobar el seu lloc. Era un artista adult amb una identitat pròpia. El disc barrejava el pop, el soul, el funk, els rhythms and blues i la música disco amb una elegància extraordinària, tot perfecte. Quincy Jones havia construït un so molt sofisticat, però el Michael era qui li donava personalitat a una reinterpretació plena d'energia.

pisos i també amb una tècnica que, bueno, que sabia cantar molt bé. L'àlbum contenia cançons que aviat es convertirien en clàssics com Rock With You, que era doncs més melòdica, She's Out Of My Life, que era una mica més sentimental, i I Don't Stop Till Get Enough, escrita doncs íntegrament pel mateix Michael Jackson. Aquesta demostrava que era un compositor capaç de crear grans èxits. Les xifres parlaven per si soles. Off The Wall va vendre més de 20 milions de còpies arreu del món i va convertir el Michael Jackson en una de les grans estrelles de la música internacional. Una international star perfecta per entrar al passeig de la fama. Va obtenir el primer premi Grammy com a artista adult i va demostrar que podia triomfar perfectament sense dependre del seu grup familiar. Però, malgrat aquest èxit extraordinari, el Michael no estava satisfet. Anys més tard, explicaria que considerava Off the Wall un gran disc, però que ell aspirava a molt més. No volia fer simplement un àlbum d'èxit, volia crear el disc més important que s'hagués publicat mai. Volia superar tots els rècords que s'havien conegut fins aleshores. Volia atraure a un públic que anés molt més enllà dels seguidors habituals d'aquests estils com el pop o el soul. I sobretot volia demostrar que un artista afroamericà podia convertir-se en la figura més gran de la indústria musical. Aquella ambició podia semblar exagerada, sí, però Michael Jackson mai no havia pensat en una altra cosa des que era petit. Des de nen havia après que qualsevol actuació es podia millorar, que qualsevol cançó podia perfeccionar-se i que mai no existiria una interpretació definitiva. Aquesta manera d'entendre la música i la vida en general el convertiria en un perfeccionista indescansable. Durant les gravacions repetia una mateixa presa desenes de vegades si considerava que encara podia fer-se millor. Quan Michael Jackson va començar a treballar en el seu següent disc, tenia un objectiu molt clar. No volia simplement repetir l'èxit d'Off the Wall, volia crear un àlbum que arribés a tothom. Tant els seguidors del pop, com del rock, com del soul, com del rhythm, com del blues, com de tota la música de ball. Amb Quincy Jones, va ser el seu productor durant tot aquest projecte, les sessions de gravació van allargar-se durant mesos. Cada detall era revisat una segona, una tercera, una quarta i així en bucle. Michael enregistrava nombroses peces, cançons cada dia. Buscava sempre aquella interpretació que transmetés exactament l'emoció que ell tenia al cap. El perfeccionisme s'havia convertit en la seva manera de treballar. El resultat arribaria el 30 de novembre de 1982 amb la publicació de Thriller. Aquesta segur que us sona. En aquell moment ningú podia imaginar-se que aquell disc acabaria convertint-se en un dels àlbums més importants de tota la història de la música. Les primeres cançons van començar a sonar a la ràdio amb una força extraordinària. The Girl Is Mine, gravada al costat de Paul McCartney, obria el camí. Però ben aviat arribarien èxits com Billie Jean, Beat It i, finalment, Thriller. Cadascuna d'elles semblava destinada a convertir-se en un clàssic.

Una de les grans virtuts de Thriller era la seva enorme varietat. El Michael Jackson i el Quincy Jones van aconseguir reunir estils molt diferents en un mateix disc sense perdre la coherència. Hi havia pop, funk, soul, rhythm and blues i fins i tot hi havia influències del cinema de terror, com és Thriller. La guitarra de Beat It va ser interpretada per Eddie Van Halen, una de les grans figures del rock del moment. Aquella col·laboració simbolitzava perfectament que Michael buscava trencar les fronteres musicals i arribar a públics que fins aleshores semblaven completament separats del seu estil. Però Thriller no només va canviar la música, també va transformar la manera d'entendre els videoclips. Perquè si no heu vist el videoclip de Thriller, us recomano que ara mateix tanqueu la ràdio, feu pauses, si esteu escoltant una ràdio de Txernòbil, ho pareu igual i aneu a veure el videoclip de Thriller perquè és una obra d'art. Fins aleshores, moltes peces audiovisuals eren poc més que una promoció, una mica per a poner-la a la tele, però no anava més enllà. I a Michael Jackson hi va veure una oportunitat artística. Volia explicar històries, crear personatges i convertir cada cançó en una experiència visual.

el videoclip de Billie Jean va tenir una importància enorme, va contribuir decisivament al fet de que la MTV, una cadena que fins aleshores havia més molt pocs artistes afroamericans, incorporés tots els seus vídeos a la programació habitual. Aquell canvi acabaria obrint la porta també d'altres artistes, però la gran revolució arribaria poc després. Al desembre de 1983 es presentava el videoclip de Thriller amb gairebé 14 minuts de durada i dirigit per John Landis. No semblava un videoclip convencional. Era una autèntica pel·lícula en miniatura, que havia maquillatge cinematogràfic, efectes especials, una història completa i una coreografia que acabaria convertir-se en una de les més famoses del temps. I és que, com a dada curiosa, que us dic en exclusiva els que estigueu escoltant aquest programa d'estiu a Ràdio Molins de Rei, jo em vaig disfressar un Halloween de Michael Jackson a Thriller. L'impacte va ser enorme. Milions de persones van voler veure aquell videoclip una vegada i una altra. La indústria musical va entendre que els videoclips podien ser molt més que simplement anuncis o lletres de cançons. Podien formar part de l'obra artística de l'autor. A partir d'aquell moment, pràcticament tots els grans artistes començarien a donar molta més importància a la seva imatge audiovisual i videoclips. Uns mesos abans, al maig de 1983, el Michael Jackson ja havia protagonitzat un dels altres moments més acordats a la història de la televisió. Va ser durant l'especial Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Va interpretar Billie Jean davant de milions d'espectadors i enmig de l'actuació va executar per primera vegada aquell gran pas que tots coneixeu, el Moonwalk. En realitat, a aquell moment no havia estat inventat per Michael, o sigui, no és original d'ell. Diversos ballarins de claqué, mim i dansa urbana ja havien utilitzat aquell moviment anys abans, però va ser el mateix Michael qui doncs, va reconèixer també la influència d'artistes com Jeffrey Daniel, però també cal reconèixer que Michael Jackson va ser qui el va popularitzar, tot i que no fos l'autor original. I tothom coneix el Moonwalk per Michael Jackson. Aquella actuació va marcar, com us deia, un abans i un després. Michael Jackson va deixar de ser només un cantant molt bo, van convertir-se en un fenomen global. Les xifres de Thriller continuaven creixent any rere any. El disc acabaria convertir-se en l'àlbum més venut de tota la història, amb unes vendes estimades de més de 70 milions de còpies al món, segons diverses fonts de la indústria. També va obtenir 8 premis Grammy en una sola edició. Va ser una fita extraordinària per l'època. A mitjans dels anys 80, Michael Jackson era probablement la persona més famosa del planeta. Les seves gires omplien estadis arreu del món, les seves aparicions als mitjans paralitzaven ciutats senceres i qualsevol novetat relacionada amb ell es convertia immediatament en notícia internacional. Però aquella fama també tenia un preu. La seva vida privada començava a desaparèixer gairebé completament. La premsa seguia tots els seus moviments, tots els seus passos, sovint amb rumors, amb especulacions que alimentaven una imatge cada cop més misteriosa. El Michael, una persona doncs, que era bastant reservada per naturalesa, cada vegada es veia obligat a ser-ho més en la seva feina i també en el seu cercle més proper. L'any 1987 arribava un nou repte, però. Publicava Bad, el seu tercer disc produït per Quincy Jones. Molts pensaven que seria impossible repetir l'èxit de Thriller, però tot i això, Bad va aconseguir demostrar que el Michael continuava en un moment creatiu excepcional. Cançons com Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana o Smooth Criminal es convertirien en nous èxits internacionals. La gira mundial de Bad es va consolidar definitivament i va consolidar també el Michael com un dels artistes més importants en la història dels espectacles en directe, tot i que no és la gira més que més diners ha generat, ja que sabeu que se ho van dur Taylor Swift amb l'Eras Tour, aquells que heu escoltat als nostres episodis de Sociologia. Cal dir que els concerts combinaven música, dansa, efectes especials i una posada en escena espectacular que va fer que fes en el seu moment una de les gires més importants del moment. Cada detall a l'espectacle estava planificat al mil·límetre, igual que les seves cançons. Durant aquells anys també es va fer molt visible el seu compromís solidari, i és que l'any 1985 havia participat juntament amb Lionel Richie en la composició de We Are The World, una cançó enregistrada per desenes d'artistes amb l'objectiu de recaptar fons per combatre la fam a Etiòpia. Amb el panys dels anys, Michael destinaria centenars de milions de dòlars a causes benèfiques, a través de donacions personals i concerts solidaris. A la dècada dels anys 90 començaria amb un nou disc, Dangerous, que es va publicar el 1991. Aquest mostrava una evolució important del seu so. El Michael incorporava influències del New Jack Swing, un estil que dominava la música urbana d'aquell moment. Cançons com Black or White, Remember the Time, Hell the World o Jam demostraven que continuava reinventant-se sense perdre la seva identitat artística.
Especialment va ser Black or White. Aquesta cançó defensava la igualtat entre les persones de diferents orígens en un moment en el que el debat sobre el racisme continuava molt present als Estats Units i també a molts altres països. El videoclip, estrenat simultàniament a desenes de països, va ser vist per una audiència extraordinària. Però, paral·lelament a l'èxit musical, la seva vida personal començava a ocupar cada vegada més titulars. Els canvis en la seva aparença física, provocats per la vitigen, una malaltia que afecta la pigmentació de la pell, i per diverses intervencions quirúrgiques, alimentaven tota mena d'especulacions. Tots hem sentit, no, que Michael Jackson es va blanquejar a posta, doncs tot això eren rumors. Michael parlava molt poc sobre la seva vida privada perquè no li agradava, que sovint doncs, començava i fes que hi haguessin més rumors, perquè la gent no sabia i s'inventava el que no sabia. La situació es va complicar especialment a partir del 1993, quan va afrontar les primeres acusacions per abusos sexuals a menors. El cas es va resoldre mitjançant un acord civil sense judici ni declaració de culpabilitat. Anys més tard, el 2005, Michael Jackson seria jutjat en un altre procés penal relacionat amb acusacions molt similars. Després de diversos mesos de judici, el jurat va declarar que no era culpable de tots els càrrecs. Tot i l'absolució, aquells processos van afectar profundament a la seva salut i a la seva imatge pública, sobretot. Malgrat les dificultats, el Michael continuava publicant música. History es va publicar l'any 1995 i combinava els grans èxits amb noves composicions. Hi va haver-hi un toc molt més personal i arribarien grans èxits com Blood on the Dance Floor, Invincible i diversos projectes especials. Encara mantenia bilions de seguidors arreu del món, però la indústria musical havia canviat profundament i els nous estils començarien a determinar les llistes d'èxits. En els últims anys va estar marcat doncs, per problemes econòmics, disputes empresarials i la salut cada vegada més fràgil. Tot i això, l'any 2009 va anunciar una nova sèrie de concerts a Londres, sota el títol This Is It. Les entrades es van agotar en poques hores, perquè no hi havia Ticketmaster i havia d'anar presencialment. L'expectació era enorme, això sí, milions de persones esperaven el retorn d'un dels artistes més influents del segle XX. Però aquests concerts, lamentablement, mai es van arribar a celebrar. Ja que el 25 de juny de 2009, Michael Jackson va morir a Los Angeles a només 50 anys, a conseqüència d'una intoxicació aguda provocada principalment pel sedant Propofol. Si algú el coneix, segurament tinc una mica més d'idea. Va ser administrat fora d'un entorn hospitalari i la seva mort va commocionar el món sencer. Les televisions van interrompre la seva programació habitual. Milions de persones van sortir al carrer per rendre-li homenatge al Michael Jackson i també a les seves cancions, que van ocupar el número 1 de llista de vendes. Avui, dècades després dels seus primers passos damunt d'un escenari, la influència del Michael Jackson continua sent immensa. Artistes de gèneres molt diferents reconeixen el seu llegat. Va transformar tota la manera de cantar, de ballar, de produir discos i d'entendre el videoclip com una forma d'expressió artística. Les seves coreografies continuen sent imitades arreu del món. Tots coneixem el Moonwalkie, tot i que no el sabem fer i l'hem intentat fer alguna vegada. Les seves cançons formen part de la història de la música popular i de l'impacte cultural que va molt més enllà d'haver vengut 5 o 10 discos. Tots coneixem el Michael. Com passa? Doncs amb moltes figures universals. La seva trajectòria ha continuat generant debat. El seu llegat artístic conviu amb les controvèrsies que es van marcar els seus últims anys de vida. I aquesta complexitat forma part inevitable de la seva història. Però hi ha un fet especialment discutible. Molts pocs artistes han modificat la cultura popular amb una intensitat comparable a la del Michael Jackson. I potser és precisament aquest gran llegat, un nen que va començar cantant en una petita casa a Gary, va convertir-se en un dels artistes més reconeguts de tot el temps. Una figura que encara avui en dia continua aspirant músics, ballarins i creadors de tot el món. I hem arribat a aquest recorregut de la vida del Michael Jackson, a qui li deixem aquí un espai al passeig de la fama. Des dels seus primers concerts i els seus primers anys amb el grup Jackson 5, fins a convertir-se en el rei del pop. Hem descobert la història que hi ha darrere aquest artista i també com és que es mereix el lloc aquí, al passeig de la fama. Moltes gràcies per escoltar aquest programa i us recordo que podeu seguir escoltant durant tota la temporada d'estiu de Ràdio Molins de Rei més biografies musicals aquí al passeig de la fama i si no, esdeveniments històrics que van canviar el món a l'estiu que va canviar tot. Ha estat un plaer i us deixo amb una última cançó per acomiadar el programa. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Servei Català de Trànsit informa que ahir la nit es va registrar un sinistre viari mortal a l'autopista AP7 al terme municipal d'Aiguaviva, al Gironès. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a 10:15 per causes que encara s'estan investigant. Un camió va atropellar el passatger d'un turisme que es trobava aturat a la via i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment aquesta matinada ha mort. La conductora del turisme va ser traslladada al mateix centre hospitalari, en aquest cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta, de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Fnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat, com diem, en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma davant precisament aquesta possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tangues i concertines. D'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers també han donat per controlar l'incendi de Collserola, originat aquest divendres a primera hora de la tarda, per causes que encara s'investiguen. A més, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. L'ha traslladat a dependències policials a l'espera de l'investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I en els esports, l'atleta català Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham. A la categoria femenina, l'or ha estat també per a l'espanyola Maria Pérez. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
1: La de fora.
2: La de dins.
0: La que escriu.
3: I la que parla.
2: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

Benvinguts. Salutacions una setmana més a la playlist de les nacions aquí a Ràdio Molins, al 90.2 de la freqüència modulada a Ràdio Molins Rei. Els especials d'estiu. Aquest spin-off d'Estereo Pop. Un plaer estar amb tots vosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Molins per compartir la playlist de les nacions. I avui viatgem en diversos països. Atenció, sí, però el direu per què. Perquè avui viatgem a l'Escandinàvia, als països escandinaus, nada menys que Suècia, a Noruega, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia. Sí, els països escandinaus avui ens visiten a l'Estereo Pop. I el primer és un dels països que més música pop ha portat al món. Els suecs, en aquest cas, s'han emmirallat molt amb la música, sobretot, que venia de britànica, sobretot per com ABBA, que els agradava molt escoltar música que venia des de les illes britàniques, sobretot, i doncs altres artistes que s'han emmirallat amb els ABBA, i tot ha sigut una mica un enllaç, no? Doncs començarem avui amb els quatre fantàstics de Göteborg. Sí, aquell fantàstic equip de finals dels 80 i principis dels 90, que fins i tot es va juntar amb el Barça a la Champions League o a les finals de la Recopa, si recorda els culers, doncs aquella famosa fantàstica ciutat de Göteborg, i fins i tot a meitats dels 80, com fins i tot van arribar a finals d'una Copa de la UEFA. Bueno, són en temes futbolístics, però és que en temes musicals Göteborg també ha portat una gran banda que l'any 1993 van veure néixer, una banda de dos nois i dues noies, doncs, que aportaven la seva música, la música en aquell moment Eurodance, i doncs que es feien dir doncs Ace of Base. Però després també te diré d'on l'antic nom d'aquesta banda. Ace of Base, com dèiem, van portar èxits com All That She Wants, Don't Turn Around, The Sink, etc., Living in Danger, i l'any 1995 van publicar el seu segon àlbum, anomenat The Bridge, on el Lucky Love va ser el primer senzill, i aquest Beautiful Life, que ja sona, va ser el segon senzill. Ace of Base, des de Suècia, avui a la playlist de les nacions.

Tech Noir va estar inspirat a la discoteca que apareix a la pel·lícula Terminator de l'any 1984. En aquella època feien una música molt més orientada al techno, Italo Disco i House. El 91 van canviar pel nom de Exit Base perquè hi havia una altra banda amb el mateix nom. I a més, molta gent tenia dificultats per a pronunciar Tech Noir. Amb el canvi de nom també van evolucionar cap al seu característic so de pop amb influències reggae, que els va portar a l'èxit amb cançons com All That She Wants, Wheel of Fortune o també com The Sang o The Turn Around també. Beautiful Life, The Ace of Base. I ara arriba una de les grans bandes sueques, si no potser la més important. Des de l'àlbum Super Trooper, el penúltim àlbum de la banda sueca ABBA. Aquesta és una balada que tothom, que he vist en molts vídeos de reaccions que la gent es posa per reaccionar la primera vegada que escolta una cançó, tots acaben dient és una de les balades més maques que s'han escrit, més tristes sobre el desamor i doncs que s'han escrit a la història de la música. No dic més, el guanyador s'ho emporta tot. The winner takes it all, ABBA.

Impossible no emocionar-se amb aquesta cançó, publicada el 21 de juliol de 1980, de l'àlbum Supertrooper. La història està molt lligada al divorci de Björn Ulvaeus i Agnetha Faltskog, que s'havien separat l'any anterior. Tot i això, Björn doncs, sempre ha insistit que la lletra no és un relat literal del seu divorci, sinó una obra de ficció inspirada en les emocions que comporta una ruptura. Ell mateix va dir, és el nostre divorci, no hi va haver ni un guanyador ni un perdedor. I la pròxima cançó que escoltarem d'aquesta playlist de les Nacions, ara que ens toca a Suècia, sents aquest tro, eh? Oh! Europe, The Final Countdown! Però si no ho sabia, sí, eren Són Suecs. Una de les cançons més mítiques dels 80.

The Final Countdown és la cançó més famosa de la banda sueca Europe. Amb el teclat Kong Polystix, que, doncs, que va crear la melodia, doncs, el mateix Joey Tempest entre l'any 1981-82. Un teclat Kong Polystix que havia rebut el seu pare com a regal de Nadal. La inspiració de la lletra va venir de la cançó Space Oddity de David Bowie. Tempest va imaginar una història de persones que abandonen la Terra per iniciar un viatge cap a l'espai, més que no pas una cançó sobre una guerra nuclear o la fi del món. I es va inventar, doncs, aquest conte enrere, no?, allò del viatge. El famós riff del teclat, el riff del sintetitzador, és una de les introduccions més famoses de la història del rock. El teclista Mitch Michaeli el va interpretar utilitzant sintetitzadors que li donaven aquell so brillant i èpic tan característic dels anys 80. The Final Countdown. Europe. I ara la pròxima cançó que escoltarem d'aquest playlist de les nacions avui Suècia és els Cardigans. La banda liderada per la veu de Nina Persson. Erase and Rewind des del disc del 99 Gran Turismo. The Cardigans.

Erase Everyone, borrar i tornar enrere, la cançó de The Cardigans. I ara també arriben un dels grans bandes, aquests dos solistes de Suècia. Com no, avui la playlist de les nacions li toca el torn a Per Gessle i Mari Fredriksson. Roxette, des del disc de 1994, Crash Boom Bang. Aquesta cançó, Sleeping in My Car, va ser el primer senzill. Això que la cançó, en el seu moment, abans no... Ara t'ho explicaré el cas, encara no estava com a senzill abans d'entrar al disc. Havia de ser Crazy About You. La cançó va ser escrita per Per Gessle i produïda per Clarence... A veure si ho dic, què? Clarence Overman, aquests cognoms suecs, no? Quan Roxette ja tenia pràcticament acabat l'àlbum, la discogràfica EMI els va dir que el disc era molt bo, però que no hi veien un senzill clar. Aquell comentari va enfadar Per Gessle, que va tornar a casa i va escriure Sleeping in my car en menys d'una hora. L'endemà la banda la va gravar ràpidament i EMI va decidir que seria el primer senzill de l'àlbum. I com deia abans, com a conseqüència, la cançó Crazy About You va quedar fora del disc. El significat parla d'una parella que no necessita luxes ni hotels per viure la seva passió. Dormir al cotxe simbolitza llibertat, espontaneïtat i desig d'estar junts, encara que sigui circumstàncies senzilles. Però si busques el significat de sleeping, sleeping with someone, no significa justament dormir. Busca'l en el diccionari i sabràs què significa. Amb aquestes dates ja, més o menys, ja t'imagines alguna cosa, no? Sleeping in my car, Roxette, des del Crash, Boom, Bang.

Keeping in my car, de Roxette. Però no són els últims, els penúltims. Ara sí, farem l'últim viatge a Suècia i després viatjarem fins a Noruega. Avui les playlists de les nacions als països escandinaus. I les pròximes artistes a passar són els First Eye Kids. Des de l'àlbum Rings de l'any 2017, el seu Fireworks. Les germanes Solberg ens canten aquesta cançó de desamor i d'acceptació al desamor. Fireworks. Fireworks.

First I Kid, amb aquest Fireworks. Aquestes germanes Solberg eren les últimes a passar per Suècia. I ara anem cap al país veí, a Noruega, per explicar la història de Take On Me dels A-ha. És la cançó que va donar a conèixer mundialment la banda A-ha. Es va publicar definitivament l'any 1985 perquè la cançó original del 84 doncs no va ser acceptada per les discogràfiques i van haver de canviar una mica el senzill. I aleshores, el 85 sí que va arribar doncs a funcionar, i mira si ha arribat a funcionar, que és una de les cançons mítiques dels anys 80 que a dia d'avui encara sonen com el primer dia. L'èxit va ser llarg i ple d'obstacles. La melodia va ser composta pels músics Pale Watcher Savoni i Mac Furholmen, i quan encara formaven part del grup Bridges. A principis dels anys 80

80, inicialment la peça es deia The Juicy Fruit Song, perquè el riff principal recordava un anunci de xiclets. Més tard la van batejar com a Lesson One. Quan el cantant Morten Harket es va unir al grup, la cançó es va evolucionar fins a convertir-se, doncs, en Take On Me. El videoclip ho va canviar tot. El gran impuls va arribar gràcies al videoclip dirigit per Steve Barron. El videoclip, ja saps, combina imatges reals amb una tècnica d'animació anomenada rotoscòpia. No dic més, una de les cançons més importants dels anys 80 i de la història de la música. Take On Me. Aha. Avui a la playlist de les nacions, Noruega, Suècia, Noruega, Dinamarca, en fi, els països escandinaus.

Quin falset, eh? Quina veu que té Morten Harkett, eh? Una de les meus, jo crec que una de les meus més infravalorades per totes les grans veus que hi ha hagut al món de la música. Jo crec que Morten Harkett entraria dintre d'aquestes grans veus de la història, eh? Aquest falset que té, aquesta veu que té, eh? El noruec, com no, l'escoltarà aquesta Erling Haaland, segurament que serà una de les seves preferides. La pròxima banda són The Twasdays, eh? Una banda femenina de pop-rock noruega formada a Larvik l'any 1990. Inicialment es deien No Limits, després Twasday Girls i finalment The Twasdays, eh? La cançó que ens presenten és It's Up To You, publicada l'any 1998. Amb la veu de Lila Samuelson. It's Up To You, The Twasdays.

I Tatsu Yu, pare d'una relació que encara podria salvar-se. La protagonista diu a una altra persona que ella encara hi serà per... si decideix tornar. El vers recordat, eh? You can hang your short breath next to mine. It's up to you. Up to you, de Twice Days. I de Noruega passem fins a Dinamarca amb una banda que ho va patar en l'any 97. Ja ho vau començar el 96 amb cançons com Rose are Red, però l'any 97 ho va patar amb la cançó de la nina més famosa de la història. Barbie, la Barbie, sí. La Barbie Girl amb les veus de Len i René. Són els Aqua i el seu Barbie Girl des de Dinamarca.

Des de... És una banda d'Anna Noruega, però justament, seriament, estan principalment a Dinamarca. I seguim a Dinamarca amb els països nòrdics, països escandinaus, ara amb un artista que l'any 94 també ho va petar amb el seu senzill Saturday Night, i el 95 amb aquesta cançó que ve a continuació, Wakefield, i el seu tema Thinking of You.

Think of You, de Wakefield. I ara de Dinamarca passem a Finlàndia. Una de les grans bandes de la de Finlàndia són els de Rasmus, des de l'àlbum Dead Letters del 2003, aquest In the Shadows. Des de Finlàndia, de Rasmus.

In the Shadows de Rasmus. I de Finlàndia ens queda una cançó i és la d'Islàndia. Una noia que va cantar amb una banda anomenada Sugar Cubes, una banda islandesa, i que després es va posar a cantar en solitari, i mira on ha arribat. Estem parlant, com no, de Björk. Des del disc debut de l'any 1993-1994, perquè justament els seus senzills també va formar part del 94, però doncs publicat l'any 93, l'àlbum debut de Björk, amb cançons com la que ve a continuació, Big Time Sensuality. Björk. Amb aquesta cançó tanquem els països nòrdics. Avui a la playlist de les nacions. Moltes gràcies.

Cançó extra per a vosaltres. Only Two Drops, Emily de Forest, Dinamarca. We're on the edge tonight. No shooting star to guide. Va guanyar Eurovisió el 2013.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aigua Viva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre quan la víctima viatjava com a passatge davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. El camió va atropellar l'home mentre es trobava fora del turisme. El servei d'emergències va rebre l'avís cap a 2:15. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. Pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 provoca 10 quilòmetres de retencions durant aquest matí en el tram entre Martorell i Subirats en sentit sud. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit a l'ACN, es tracta d'una topada entre diversos turismes sense gravetat. També hi ha un carril tallat a hores d'ara a la B20 a Barcelona en direcció Nus-Trinitat. I aquest cap de setmana a Tarragona acull un gran ventall d'actes de Sant Magí, festivitat, però que se celebrarà divendres vinent. I destaquen clàssics com l'enramada, el concurs de castells i escultures de sorra i les contalles amb música i dansa. Més detalls des de Tarragona Ràdio amb la Laura Casas.
2: Aquest matí la Moixiganga ja ha guarnit el carreró de Sant Magí en el marc de l'enramada i s'ha celebrat el concurs de castells de sorra a la platja de la Rabassada. Aquest vespre a 10:15 hi ha cita amb les contalles de Sant Magí de la mà de l'Esbart Santa Tecla, la representació coreografiada de la història del copatró de Tarragona a la plaça de la Pagesia. Jordi Pous és el director de l'espectacle.
3: Ara ja sembla que es comença a consolidar, volem que s'arribi a consolidar on ens agradaria, com el retaule o com altres coses que es fan a la ciutat. Intentem que la gent torni.
2: I diumenge, a la plaça de les Cols, un any més, la representació de la Cucafera busca princesa i cavaller.
1: I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

I estem veient a les vies de so del 90.2, aquí a Ràdio Molins de Rei. I avui toca el torna a Austràlia. Anem cap al continent oceànic per escoltar des d'Austràlia la primera de les convidades a passar pel programa. I, com no, una de les grans veus dels anys 80, 90 i a dia d'avui encara podem gaudir de la música i de la veu dolça de Kylie Minogue. Ens disfressem dels anys 80 per escoltar aquest

Tots recordarem aquelles sèries britàniques, inclús australianes, que doncs havien doblat Generalitat de Catalunya perquè l'emités Televisió de Catalunya, just en TV3. Doncs una de les sèries era aquest Veïns, eh? Te'n recordes, de Veïns? Doncs molt joveneta va debutar Kylie Minogue a la sèrie Veïns. També ho faria després una altra de les artistes que passarà pel programa, Natalie Imbruglia. En aquest cas, Kylie Minogue. Quins records, la sèrie Veïns. Va ser per aquella època, no? Kylie Minogue, després de passar pel programa. I ara arriben, com no, un dels grans també d'Austràlia, avui la playlist de les nacions. Des del disc del 95... AC/DC! Angus Young de la guitarra! Na, na, na, na, na, na, na.

Talking Rave de ACDC, Hail Caesar. I ara anem amb una de les grans bandes d'Austràlia, mig neozelandès també, perquè Neil Finn va néixer a Nova Zelanda, però la seva vida l'ha feta a Austràlia i sobretot la seva banda. Des del disc homònim de l'any 1986, Crowded House i el seu Something So Strong.

Si has de ser un dels que et recomani tota la discografia, totes les cançons de Cardiff House, tot puc dir que totes m'agraden. I m'agraden totes. Molt totes. Cardiff House, un dels grans fans en soc de la música de Neil Finn i companyia des de... Com no, avui a la playlist de les nacions, avui toca Austràlia. I els pròxims a passar pel programa no poden ser cap... Bueno, una de les grans, també de les grans bandes d'Austràlia. La banda de Michael, del desaparegut Michael Hansen, que ens va deixar l'any 1997. Els In Excess, avui, al playlist de les nacions, he triat aquest Original Sin. També dels principis dels In Excess, És el disc de Swing.

Aquesta part final del saxofon de la cançó Original Sin de INXS és mítica també, eh? Una de les grans bandes que avui ens visiten al playlist de les nacions. INXS, per què? Perquè avui tocava Austràlia. Estem a l'altra banda del mar, eh? Déu-n'hi-do, estem bastant lluny avui, eh? Tot i que estem a l'estudi de Radiomolins, hem anat bastant lluny amb la música dels INXS i el seu tema Original Sin. I ara arriba també, parlant de saxofons, la pèrdua que vam tenir el passat 2012, bueno, passat 2012, ara ja fa 14 anys que ens va deixar Greg Harm, el saxofonista d'una de les bandes també mítiques d'Austràlia i del món, amb cançons com Hockey Me Now o Down Under. Estem parlant, com no, dels Men at Work.

Austràlia també ha portat molts artistes, eh? Inclús els que han nascut a Anglaterra, però també adoptats australians, perquè l'artista que ve a continuació també va, també va viure gran, una part de la seva vida doncs, a Austràlia. De fet, la pel·lícula Gris, la de la, el personatge de Sandy, justament representava que estava als Estats Units de vacances amb els seus pares, però que ell era d'Austràlia i que al final es va quedar per estudiar doncs, a l'institut on doncs, aleshores es va trobar, es retrobar amb Dennis Zuko. Però, clar, en la vida real, doncs, Olivia Newton-John també va fer vida a Austràlia, a part de que ha nascut a Cambridge. Doncs, he optat que Olivia Newton-John també formi part de la playlist de les nacions avui amb Austràlia. La cançó que he triat és d'una pel·lícula que va protagonitzar ella de l'any 1980, que amb aquesta pel·lícula li tinc molta especial, molta carinyo, perquè el tema principal de la pel·lícula Xanadu, junt amb l'Electric Light Orchestra, Olivia Newton-John canta part de la banda sonora junt amb la banda de Jeff Lynne, de la ELO. Doncs la cançó que he triat és Magic. És aquesta pel·lícula, com de la banda sonora, la tinc molt especial, carinyo, perquè justament és de l'any 80, justament un mes abans que jo nasqués, que jo sóc de l'any 1980, i tinc molta carinyo doncs, a aquesta cançó, i com no, a la veu doncs, de la Olivia Newton-John, que doncs, aquest agost doncs, fa l'aniversari de la seva mort. Mai ens agrada recordar la mort de ningú, però clar, s'ha recordada. L'Olivia Newton-John encara és molt estimada per tots i doncs aquesta cançó no podia faltar a la playlist de les nacions avui a Austràlia amb aquest Magic, des de la banda sonora de Xanadu.

Magic. Olivia Newton-John, que justament de l'Olivia Newton-John em van fer una pel·lícula de la seva vida i que en el seu moment doncs la va protagonitzar, a part d'algunes actrius jovenetes, perquè clar, van començar des de la seva vida des que era molt joveneta, i doncs ja a la vida, doncs, a la més a la maduresa, l'actriu que la va doncs encarnar serà la nova artista que passarà a continuació. Delta Goodrem, que també té nou disc aquest passat 2026, i que Delta Goodrem l'any 2003 amb el disc Innocence Eyes, Ulls Innocents, tocava aquesta cançó a piano, Lost Without You, Delta Goodrem.

Lost Without You, de Delta Goodrem. I ara de... seguim amb veus femenines. L'any 1900... jo me'n recordo que la primera vegada que vaig escoltar aquesta cançó va ser un 22 de desembre de 1997, però la cançó se recorda, com no, com un dels senzills del 98, molt, molt a principis del 98. Però bé, una cançó que ha passat el pas del temps i a dia d'avui encara segueix sent un dels grans èxits d'una de les vocalistes més importants d'Austràlia i que també ha fet d'actriu. I també, com no, va començar a la sèrie Veïns, doncs sèrie australiana que va, doncs, emetre TV3, doncs, als 90, a principis dels 90, ara no te sabria dir quin any, més o menys, però que vam tenir diverses temporades de Veïns, una de les soap òperes que ara sí, dia d'avui, ja no s'emeteix més, ja no es produeix més, però va ser una de les grans sèries d'Austràlia, en aquest cas. Doncs una de les veus que van recordar aquell torn és la de Natalie Imbruglia.

És una cançó sobre la decepció, el desengany i el final d'una relació. Una cançó que va ser produïda per primera vegada el 93, per Listens, en el 95. La banda nord-americana Endswap la va publicar el 96. La cantant Tin Rain la va gravar en versió en anglès. I finalment, el 97, Natalie Imbruglia la va enregistrar la versió que acabaria fent la volta al món.

I ara ve una cançó que a dia d'avui encara segueix sonant, una de les grans cançons també d'una de les bandes mítiques també d'Austràlia. Wow! Midnight Oil! Beds are burning!

llits estan cremant, eh? Oh, oh, quin tema. Els llits estan cremant. Beds are burning, that's midnight oil. Seguim avui a la playlist de les nacions. Seguim amb Austràlia. Arriba una de les grans veus, d'aquelles veus greus, passives, però íntimes. La de Nick Cave i els Bad Seeds. Escoltem Into My Arms. Els meus braços.

Guapíssima, aquesta cançó. Into my arms. No. Nick Cave and the Bad Seeds, eh? Gran Nick Cave. I ara una cançó que es va convertir també en anunci de, en anunci de perfum, eh? Unstoppable, Sia.

Sí, l'anunci de l'anunci de perfums de colònies, perquè hi sortia Zendaya, eh? El gat anunci de perfums. Ara me'n recordo la marca, no em diguis, perquè no val, no és concloent, eh? Però la música sí, eh? L'australiana Sia. Avui a la playlist de les nacions ha tocat Austràlia i l'últim grup i banda passada pel programa d'aquesta gran doncs, nació que és Austràlia és... Són els Jet i la cançó Are You Gonna Be My Girl. Amb aquesta cançó ens despedim. Moltes gràcies. Ens trobem en el pròxim capítol del Playlist de les Nacions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aigua Viva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. Un camió va atropellar l'home i els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís cap a 2:15 del vespre. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma, doncs, davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tanques i concertines. I d'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. A més, els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat tota la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis. I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. A la mitja marató femenina l'hora ha estat per a la també espanyola Maria Pérez i Miguel Ángel López ha acabat segon a la marató masculina. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
3: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Montse Ribé Parellada, tècnica d'efectes especials de maquillatge, que és una professió molt singular, ara ho explicarem, i una de les 6 dones espanyoles i l'única catalana que ha guanyat un Òscar. És que això m'ha impressionat molt. Primer, que estic molt contenta que estiguis avui aquí.
4: Moltes gràcies,
3: Montse,
4: Begoña.
3: A Ràdio Molins de Rei, al teu poble.
4: Exacte. I jo molt contenta de que m'hagis invitat.
3: Al teu poble. I supercontenta perquè, a més, és el que et deia, que bueno, em sembla supersingular que siguis... Bueno, no sé.
4: La veritat és que no m'ho havia plantejat.
3: Clar.
4: Mai, que era l'única catalana que tenia un Òscar. Sí, no ho havia racionalitzat.
3: No, home, bueno, a mi això... Saps què passa? Que a mi les dones referents m'agraden molt. I per això faig aquest programa. I per tant, quan alguna de vosaltres fa una cosa que és singular, m'agrada ressaltar-ho.
4: Que bé.
3: I per tant, per això ho he volgut començar el programa així, tot i que ara entrarem ja a explicar doncs qui ets, perquè això ho hem d'explicar. I què fas? Que a més ets copropietària de l'empresa DDT Efectes Especials.
4: Exacte.
3: Juntament amb el David Martí, que sou els dos que va guanyar l'Òscar. El David és un dels 4 que va guanyar, que té un dels 4 catalans que té un Òscar. Només hi ha 18 a tota Espanya, clar, perquè això dels Òscars és una cosa com a...
4: Home, és complicat, guanyar un Òscar. La veritat és que jo mai vaig pensar que podria guanyar en la meva vida un Òscar. A lo millor pots pensar que pots guanyar un Goya, no?, perquè estàs a Espanya i dius, bueno, la possibilitat hi és. Però clar, un Òscar és allò que dius ni somiar-ho. No?
3: Un Òscar, que no ho hem dit, va ser pels efectes especials, pel maquillatge, els efectes especials del Laberinto del Fauno.
4: Exacte.
3: Que és una pel·lícula...
4: Del Guillermo del Toro,
3: de l'any... Bueno, això va ser el 2006.
4: Era el 2006, exacte.
3: L'Òscar va ser el 2006, sí, que s'estava buscant l'any de la pel·lícula. Sí. Va ser una pel·lícula molt impactant, de fet.
4: Sí, la veritat és que als Estats Units va caure superbé, o sigui, va ser un èxit que... Me'n recordo que quan estàvem allà a Los Angeles... Abans d'anar a la cerimònia i uns dies abans, quan els explicaves, no?, perquè estaves, deien, ostres, el Laberinto del Fauno l'havia vist molta gent i tothom estava encantadíssim, els hi va encantar,
3: sí,
4: la pel·lícula.
3: A mi em va fer plorar aquella pel·lícula.
4: Sí, és molt curiosa, és molt maca.
3: Sí, és molt maca. I com et vas enterar que havies guanyat un Òscar? Com es fa això? Truquen per telèfon? Clar, en aquella època, no sé, per això ja fa temps, no sé si hi havia els e-mails, perquè em sembla que això ha existit sempre i no.
4: Exacte. Sí, sí, ja estava l'e-mail, sí. Sí, la veritat és que l'Acadèmia Americana, així com amb els Goya t'enteres una mica de cop, no?, donen les nominacions i de cop estàs o no estàs. A l'Americana sí que fan com una prèvia investigació, no? Hi ha com un comitè dels maquilladors, que són acadèmics, triant pel·lícules on hi ha el maquillatge que pensen que
3: mereix
4: estar nominat. Exacte. Llavors d'aquí van fent una criba, no? Primer hi ha com 20 i pico pel·lícules, després 12, després 7. Llavors, quan entres dintre d'aquestes 7, ells t'envien uns e-mails amb unes preguntes de quin era el teu càrrec, com vas fer les coses, quins materials vas utilitzar. I llavors... a part d'aquestes preguntes, després tens que anar a Los Angeles i davant dels acadèmics explicar com ho has fet en directe, que això va ser, o sigui, jo pensava, em dona igual l'Òscar, jo no vull fer això, perquè uns nervis parlant davant de gent que era el teu referent, de maquilladors, i a part, clar, en anglès, bueno, vam passar molts nervis el David i jo, i clar, vam pensar, si que ens nominin depèn del que hem dit aquí, em sembla que ho tenim molt malament, però no, després la gent es queda allà, dins, ho fan en un teatre, i ja d'allà es vota, i al cap de dos o tres dies et diuen si estàs nominat, i ens va enganxar que estàvem tornant cap a Barcelona. Pues ens ho va dir un amic nostre que estava mirant la televisió allà pendent, i quan estàvem entrant dins del túnel per anar a l'avió ens truca i diu que esteu nominats, el David i jo, ostres, que no guai. Podem celebrar, estem allà en el túnel.
3: Que guai.
4: Sí, sí, va ser impressionant.
3: Bueno, també vas estar nominada, no?, per la Societat de la Nieve, o no?
4: Sí, sí, sí.
3: Però ja ho vas prendre aquí. Més tranquil·litat.
4: Aquí estàvem
3: més... Del Bayona, ho dic perquè et dic d'aquí,
4: sí,
3: del Bayona.
4: Sí, exacte. Estàvem més tranquils perquè estàvem seguríssims de que no guanyaríem.
3: Ah.
4: Hauria sigut una sorpresa, perquè sí? Per nosaltres hauria d'haver guanyat, que no va guanyar Maestro, que és d'un maquillador amic nostre. I era impressionant el maquillatge, clar, a més que se'l té que emportar ell. I se'l va emportar un altre, el maquillatge de...
3: No me'n recordo.
4: Poor Things, sé com era en espanyol. I això... està al moment que diuen el nom, sí que dius, ostres, i per casualitat.
3: Però tu hi vas igual, teu. No? Estàs allà,
4: sí, tu hi
3: igual.
4: Vas, ja estàs, sí, sí, sí, sí. I va ser divertit perquè estàvem més relaxats.
3: Que guai. De Molins de Rei a Los Ángeles.
4: Sí.
3: Això fort, és un salt, eh?
4: És un salt, i a part és molt marciano, perquè... Jo sempre veia els Oscars amb la meva germana. Mm-hmm. Ens quedàvem allà sense dormir.
3: Germana?
4: Marisol.
3: Marisol, la saludem
4: sí.
3: des d'aquí.
4: Això, hola. I ho veiem per televisió, ens quedàvem sense dormir, i clar, i de cop el meu cap era com... Ara estic a Los Angeles i ella m'està veient per la televisió. És com... em peta el cap, o sigui, no ho entenc. És una cosa... Ho vius una mica com si fos un somni, com si no fos real.
3: I portàveu les paraules preparades per si de cas?
4: La veritat és que no massa. A mi em va saber greu perquè per part de les productores, distribuïdores i tal, et diuen si surts ens has de donar, bueno, els
3: clar,
4: agraïments.
3: Clar, són qui posen els diners, clar. També, al final.
4: I llavors et donen 60 segons des de que t'aixeques. Clar, llavors no va donar temps de dir tot, i a mi em va saber greu perquè ens vam deixar d'agrair, pues, el nostre equip, per exemple, no? I clar, vaig pensar, la pròxima vegada, encara que m'ho diguin, si és que hi ha una pròxima, no faré cas, perquè...
3: Un Òscar, 6 Goyes, 2 Gaudí, un premi del cinema europeu i el premi honorífic del Festival del Terror de Molins de Rei, l'any
4: sí.
3: passat.
4: Sí.
3: Que va ser maco.
4: Va ser molt maco. Em van fer un muntatge, un vídeo, amb trossos d'entrevistes, imatges, i la veritat és que em va emocionar moltíssim. No m'ho esperava. No m'esperava, i clar, de cop veig allà com si fos la trajectòria, no?, així resumit, i es notava que ho van fer com amb molt d'amor i molt de carinyo, i em va emocionar, em va encantar.
3: Sempre has mantingut molt els peus a terra i molta connexió amb els teus orígens, malgrat estar en un món que ara ho estaves explicant, no?, que s'ha arribat a Los Angeles, i el context dels grans productes. Estava lligat molt amb Almodóvar, amb Guillermo del Toro, amb Bayona, que són grans directors. Bueno, més enllà... Clar, és que si dic tot el que has fet, no acabem fins demà, perquè tens... Bueno, us recomano a tots que busqueu... Bueno, la filmografia, que està a la Wikipedia, la tens tota per aquí. Mira, tens una directora també, la Patricia Ferreira... Això m'agrada, també, molt bé. El Carrer Lejalde, que també viu a Molins de Rei.
4: Sí.
3: Molta gent. Però, en tot cas, sí. Vull dir que tu, que estàs en aquest món, diguem-ne, una mica... que tots el veiem com un món doncs dels...
4: Sí, com molt glamurós.
3: Molt glamurós,
4: no? I molt poc accessible.
3: No? Molt, bueno, el cinema al final és màgic.
4: Sí,
3: no?
4: Sí.
3: I et preguntava si tu et consideres que mantens molt els orígens, els peus a terra.
4: Jo crec que sí, perquè no... clar, quan estàs treballant amb aquesta feina, des de fora es veu molt glamurós, però ja de glamurós no té res quan estàs treballant al taller,
3: clar.
4: Quan estàs en el rodatge moltes hores, i sí que és maco, doncs, conèixer gent, no?, que dius, ostres, no l'hauria conegut mai si no fos per això, però al final és una feina i jo ho faig perquè m'agrada aquesta feina, no per conèixer tal famós o perquè després és molt xulo conèixer-los, però no ho faig per això i a mi m'agrada en realitat la vida senzilla, saps? O sigui, m'agrada pues, estar amb els amics, estar a casa meva, sortir a la muntanya, estar amb els meus pares, amb la meva germana. No m'agraden... sempre pregunto per les festes i aquestes coses i la veritat és que tant jo com el David no som d'anar a moltes festes.
3: Aquesta part més relacional, diguem-ne.
4: Sí, la veritat és que relacions públiques en quant a festes, no... Si fos per això...
3: Bueno, de fet, no tens xarxes socials, o sigui que...
4: No m'agrada. M'agrada passar desapercebuda. Vull dir, no m'agraden les festes.
3: Tot i això, ets una referent... I ho dic amb totes les paraules, no només per la llarga trajectòria que tens, sinó perquè, això ho comentàvem preparant l'entrevista, el teu és un món molt d'homes, ara ho explicarem com ha canviat, perquè tu vas començar molt joveneta, però ara hi ha moltes dones que s'hi dediquen, i tu ets de les que vas obrir camí.
4: Sí.
3: Per tant, I vull que expliquis això del col·le. Vull que expliquis això del col·le.
4: Sí, una cosa que em va fer molta il·lusió, no sé, va ser, crec que l'època del Covid, una amiga meva de l'escola em va trucar per dir-me...
3: De l'Estel,
4: exacte, de l'escola Estel. I em va dir, mira, que les meves nebodes van a una escola que cada any trien el nom d'una persona com de referent o perquè els hi agradi, i llavors durant tot l'any tenen el nom posat a la porta de la classe. I diu, i t'han triat a tu.
3: Que maco.
4: Em va fer molta il·lusió, em vaig quedar i pensar, no, ara no recordo quina edat tenien, però eren petits.
3: Petites.
4: Sí, i clar, em va trucar per demanar si podia fer com un vídeo d'agraïment i explicar una miqueta, perquè si no hagués sigut l'època del Covid, doncs, potser hauria anat a l'escola,
3: clar,
4: no?
3: Clar.
4: I em va fer molta il·lusió, de cop em vaig quedar pensant, uau, sóc el referent d'algú, i de fet, també de cara a gent que es vol dedicar a això, jo noto que les noies que es volen dedicar als efectes especials de maquillatge em miren amb certa admiració i em tenen de referent, el que passa que no sóc molt conscient, jo vull dir no és algú que ho pensi, no? Llavors, quan m'ho demostren, quan vas a una escola a xerrar, no? Que a vegades anem a fer xerrades, sí. I tot és...
3: Sí, bueno, és molt maco, t'has de sentir
4: maco.
3: Orgullosa.
4: Sí, sí, sí, em sento molt orgullosa.
3: I sempre dic que han d'haver referents, perquè si no n'hi han, pues moltes nenes no saben que poden fer això.
4: Exacte, sí. I sí, de fet, amb el Laberinto del Fauno i amb lo de l'Òscar, hi ha molta gent que es va començar a dedicar a això o que volia estudiar això perquè no sabien ni que aquesta feina existia, no? O potser pensant que existia fora, realment abans aquí no hi havia tampoc pel·lícules on poguessis fer coses d'aquestes, no? Sí. Referents al maquillatge especial. Llavors, és això, molta gent va dir, et pots dedicar a això, pots viure d'això, i a sobre hi havia gent que era, i pots guanyar premis, no? Que hi havia emails, ens els enviaven com a vegades, què s'ha de fer per guanyar un Òscar? I és com, bueno, aquesta no seria la millor pregunta, no? És com t'hi has de dedicar perquè et vols dedicar, perquè t'agrada
3: no
4: la feina
3: guanyar.
4: I no pels premis.
3: Pues anem a explicar això. Tu t'hi vas, vas néixer a Molins, bueno, vas néixer a Barcelona, però diguem-ne que ets de Molins de Rei,
4: sí.
3: De tota
4: sí, sí.
3: La vida... A nosaltres ens escolta la gent de Molins de Rei, també gent de fora, eh? Però des d'aquí també fem país des del poble. Oi, Eli és la nostra tècnica, que ho fem. Però tu quan eres petita, ho estaves explicant ara, tècnica d'efectes especials de maquillatge no era una professió que diguessis, no sé, em vull dir que això. O sigui,
4: sí.
3: Com a molt, bueno, de tècnics d'efectes especials, igual la gent es pensava més en nois, no? O que feien,
4: sí.
3: O que es feien coses... Perquè... Primer expliquem què és.
4: Exacte.
3: I després m'expliques com vas arribar aquí.
4: Exacte.
3: Què és ser tècnica d'efectes especials de maquillatge?
4: Clar.
3: Què fas exactament?
4: El que fem és maquillatge protesi, que vol dir quan has de transformar un actor, per exemple, envellit, no? Quan una persona de 30 anys ha de tenir 80, això no es pot fer maquillatge normal, de bellesa, només amb polvos i amb maquillatge, sinó que necessita pròtesis. Llavors, quan entren les pròtesis, aquí és on entrem nosaltres. Però no només fem maquillatge protèsic, també fem ficticis de coses, d'animals, molts morts, no? Per exemple, a la Societat de la Nieve vam fer pues, molts morts congelats, per exemple. També fem el que es diu animatrònics, que són coses amb mecanismes dintre. Pot ser una mà amb mecanismes dintre, un cap, no?, perquè pues, parli i mogui la cara, no? Llavors, també fem props, que seria com matrezzo espacial, que són elements espacials que no ho fa ni decoració, es queda una mica
3: entre en terra.
4: Sí, i ho fem nosaltres. Llavors, clar, abarca
3: moltes coses.
4: Moltes coses.
3: És una mica escultòric, també, en algunes coses.
4: Sí, la base és l'escultura.
3: Després ho direm, que tu vas ser una... Bueno, bàsicament tu, la creadora de l'escultura, que és el Premi Gaudí de Catalunya,
4: sí,
3: no? Que és aquesta ximeneia, que és com un...
4: Sí, de la,
3: no?,
4: Gaudí,
3: com un monstre,
4: de la Pedrera.
3: No? La Pedrera,
4: sí,
3: que són com
4: està
3: cares
4: inspirat.
3: També...
4: Exacte.
3: Monsetes. O sigui, que tu ets artista, en el sentit, diguem-ne,
4: sí,
3: creatiu.
4: Sí, sí. Sí, es podria dir que sí.
3: O sigui, no et dediques a l'escultura, però sí que apliques tècniques escultòriques, pictòriques...
4: Exacte. Sí, de fet, en aquesta feina jo crec que està tot. Tot, perquè és des de
3: dibuixes,
4: maquillatge, peluqueria, si per dissenyar has de dibuixar l'escultura, la pintura, has de fer els mollos... sí, jo crec que si no té tot, té quasi tot, la mecànica... És a dir, sí, és molt, molt, molt gran. I clar, jo... De fet, em dedico a això, jo no sabia ni que existia aquesta
3: professió. Ara anem a com comença això. Tu, quan eres petita, d'on t'inspira tot això?
4: Clar, jo de petita no sabia que em volia dedicar a això. El que sí, m'agradava molt dibuixar i inventar-me personatges. Sempre m'estava inventant personatges i tinc dibuixos per allà de bitxos raros, no? De fet, jo no me'n recordava, però un cop la meva professora de matemàtiques, la Montse Roca, em diu, sí, jo me'n recordo que a vegades em donaves els exàmens i hi havia com un dibuixet sempre allà a un costat. I clar, la meva il·lusió era veure el que jo m'imaginava, ho volia veure de veritat, volia tocar-ho, volia que veure aquell bitxo que jo m'imaginava, el volia...
3: En tres
4: volia
3: dimensions.
4: Sí, en tres que existís dimensions. Directament. I llavors, clar, vaig començar a veure pel·lícules com Els Gremlins, E.T., Laberinto de Jim Henson, totes aquestes pel·lícules on sortien bitxets d'aquests que m'agradaven tant, i de cop vaig pensar, uau, què s'ha de fer per poder fer això, perquè aquí existeixen i són com de veritat. I me'n vaig enterar que era fent efectes especials de maquillatge i vaig dir, vale, doncs,
3: cap
4: doncs
3: aquí.
4: Vull fer això.
3: Però això és una mica difícil, és a dir, però això no és allò, me'n vaig a una acadèmia. Tot
4: no.
3: I que vas anar amb una que havien començat,
4: sí,
3: que al final després és l'origen de l'empresa, no?
4: Exacte.
3: On estàs ara. Però sí, això, diguem-ne que a Catalunya en aquell moment, o a Espanya o a Europa, era més difícil, era més als Estats Units que es feien.
4: Totalment. Aquí, de fet, no hi havia escoles. No, no,
3: clar,
4: en aquella època no n'hi havia ni de
3: llavors,
4: fet...
3: Llavors, quan tu això ho vas dir a casa, què?
4: Clar, jo abans que això, de fet, vaig trobar una escola que deien que feien efectes especials de maquillatge... No, dibuixos animats i efectes especials de maquillatge. Com els dibuixos animats també m'agradaven, vaig dir, bueno, vaig allà, i si fan efectes, doncs... Què passa que vam fer dibuixos animats, però de coses d'efectes molt poquetes. El que passa que són coses d'aquestes de la vida, que allà vaig conèixer un noi, que coneixia un altre noi, que tenia un amic, que era el David Martí, que és el meu soci, que és el que va posar l'escola d'efectes. I ens me'l van presentar.
3: I va saltar cap allà.
4: I sí, vaig anar allà, que eren com 2 anys, però no vaig ni acabar el curs... No tinc el títol, però em vaig
3: formal,
4: quedar
3: amb ells... El títol formal.
4: Però em vaig quedar ja amb ells ajudant-los en el taller. Ells després van tancar l'escola, perquè en aquell moment hi havia molt poca gent que volia fer això. Ells van pensar, posem l'escola, aquí formem gent... I
3: això, però tu això d'on et ve? O sigui, tu ets artista així, diguem-ne, de naixement? O això d'on et ve?
4: Jo crec que això... crec que genèticament em ve del meu pare. Jo crec que el meu pare aquí m'ha passat...
3: El Joan.
4: És supermanetes, és molt creatiu, no?, d'idees. De fet, ara té com... S'ha fet un taller així per fer coses de fusta, no? I s'inventa les màquines i aprofita motors i tal. I jo crec que això... em ve d'ell, perquè moltes coses em sento molt identificada, perquè a mi part de l'escultura i aquestes coses m'agrada molt inventar-me coses i idear coses, no? Com es pot fer això? De fet, en algun moment em vaig plantejar, podria inventar-me joguines, no? Quan no sabia que hi havia allò dels efectes.
3: I la mare no?
4: La mare
3: la Montse no, que es
4: no.
3: diu com tu.
4: Exacte, sí. Però no, la mare no. La mare...
3: I de la mare què tens? Què tens? A mi m'agrada parlar de les mares, sempre ho dic. Què tens de la mare, de la Montse Parellada?
4: De la mare tinc moltes coses. Jo crec, m'assemblo... De fet, del meu pare tinc això, però m'assemblo més a la meva mare. I tinc... jo crec que ara també amb l'edat m'estic donant compte de les coses que he après d'ella i que m'han influenciat d'ella, no? I, per exemple, és tenir molt en compte l'altra gent, no? Ser molt empàtic amb la gent. Crec que és una persona molt, molt bona i jo crec que això ho he tingut present, no? Com molt, molt de donar, no? Cap en fora. Llavors, jo crec que això ho tinc d'ella i també reflexa la feina, no? Que sempre volem que la gent estigui com molt contenta i ho donem tot perquè siguin feliços, no?
3: Sí, ets una bona jefa.
4: Ho intento. No sé si ho soc, però ho intento.
3: Sí, perquè sou copropietaris d'una empresa, però en aquest món vostre no funciona amb gent que hi treballa sempre, perquè aneu a projectes, no?
4: Exacte.
3: I llavors aneu fent equips. Però heu arribat a tenir fins a 40 persones o més, no?
4: Sí, a la pel·li de Un monstruo viene a verme del Bayona vam arribar a ser 40, però això ha passat una vegada, i jo crec que no vull més, perquè és molt bèstia. Jo crec que sempre anem oscil·lant entre... 5, 15, 20, una cosa així. Depèn dels projectes, si són grans o si se t'ajunten diverses pel·lícules. El que passa que ja quan tens molta gent és molt complicat, perquè volem controlar molt la qualitat de la feina, no? El que surt per la porta té que estar mínimament bé o superbé. I llavors costa trobar bons tècnics, això és una cosa, i clar, hi ha vegades que diem que no feines, però si veiem que no hi arribem, preferim dir que no.
3: Sí. I ara hi ha escoles de tècnic d'efectes
4: especials? Ara n'hi ha més, ara hi ha més escoles.
3: I tu ets profe d'alguna o no?
4: No, no. Alguna vegada ens han preguntat per ser-ho. Sí que hem anat a donar masterclass, però clar, tampoc tenim temps de ser professor. I jo crec que, no sé si és algo que m'agradaria, així com el David sí, jo crec que seria molt bon professor, i de fet ell ja ho va ser, perquè va ser el meu professor.
3: A tu et costa més aquest
4: apunt? Sí, a mi em costa més, és que... Jo tinc ganes de fer coses, llavors, si fas de professor... Bueno, de fet, ara ja em costa fer més hores que els rellotges perquè et passes el dia supervisant pressupostos, parlant reunions, tal, i quan tu vols fer alguna cosa amb les mans ho fas al final del dia, que
3: clar,
4: estàs ja cansadíssim, però és la manera.
3: Clar. I és un món que ara la intel·ligència artificial impacta molt o no? Perquè deies, a mi m'agrada inventar-me coses. I ara hi ha gent que li diu a la màquina, vull que me facis no sé què, no sé què, no sé què, fes-me un dibuix d'això.
4: Sí, lo de la IA és, sí, és un tema. Un tema que parlem molt en el taller. Jo crec que la nostra professió, i per l'edat que tenim, a nosaltres, crec que no ens enganxarà, però en un futur jo crec que hi ha, dins dels efectes hi ha com molts processos, i hi ha processos que jo crec que sí que se'ls carregarà, no? Com per exemple el disseny de personatges, no? Pues ara els dibuixes, o sí que hi ha, també es fan servir eines d'ordinador, no? El Photoshop, el ZBrush, com programes de 3D per poder dissenyar aquests personatges. Però clar, és una persona especialitzada en això, que està allà moltes hores. Clar, amb una IA li dius, vull un bitxo verd, amb quatre ulls, 10 potes, no sé què, no sé quantos, i clar, i t'ho fan un segon.
3: Clar,
4: això és super tentador, sobretot de cara als productors,
3: clar,
4: que no tenen que pagar
3: tantes
4: un dissenyador.
3: Hores,
4: clar.
3: Tantes hores.
4: Llavors, no ho sé, se'm fa difícil imaginar un futur, perquè jo crec que pot ser que sigui com un boom, però crec que ens està passant, ens va passar amb el 3D quan va sortir Jurassic Park.
3: Les impressores també, no?
4: Bueno, les impressores és una part del procés que estan bé d'utilitzar, nosaltres de fet en tenim, però quan va sortir a les pel·lícules amb efectes de
3: sí,
4: 3D,
3: sí,
4: no?
3: Sí.
4: D'ordinador, com quan va sortir Jurassic Park, i vam veure aquells dinosaures, n'hi havia de físics, però n'hi havia d'ordinador, i clar, ens vam quedar com dient, buah, se'ns ha acabat la feina, perquè...
3: Clar.
4: I al contrari, ens va sortir més feina, perquè de cop la gent que feia servir l'ordinador necessitava elements físics. Ara potser ja no necessiten tants, el que passa que ara també jo crec que és una mica va a gustos del director. n'hi ha directors que ens venen directament dient, jo vull fer el més físic possible. A l'ordinador s'utilitza, uh-huh, però no s'arribi. Ja llavors, i de fet n'hi ha molts, perquè jo crec que a la gent també li fa falta veure que les coses siguin físiques, no? A mi em dóna la sensació que a vegades entra un efecte digital que potser es mou la cara superbé i té com molt moviment i un ninot, a lo millor es mou més limitat però té més ànima.
3: Clar.
4: Té alguna cosa. I a mi l'ordinador, n'hi ha que estan molt ben fets però encara moltes vegades em falta com que té l'ànima. Jo crec que això la gent no troba a faltar. El que passa que les noves generacions que s'estan tan acostumant als videojocs,
3: a l'ordinador,
4: a vegades no saben ni que existeix això.
3: Una altra estètica molt diferent. Molt
4: i aquí,
3: diferent.
4: Sí, no podran comparar.
3: És difícil. Sí. Jo, bueno, comentàvem, no?, els que som de la generació de Tauró, de l'Spielberg.
4: Sí,
3: clar,
4: exacte.
3: La veus ara en perspectiva i dius, mare meva, però jo en aquell moment quan la vaig veure al cinema quasi em moro.
4: Sí, totalment. No, i segueix estant superbé. Sí, és genial. Sí, no ho sé, clar, la gent que està creixent ara, les noves generacions, com ja estan acostumats, no? Jo quan veia encara que vegades veien pel·lícules com a ràpid, com que els hi poses com
3: sí,
4: que
3: sí,
4: va
3: sí,
4: més ràpid, i en el mòbil pensar, clar, com pots veure una pel·lícula així?
3: Por dos.
4: Clar, dius, sí, sí, és que no... Llavors, clar, si no comparen o no li donen valor a el que...
3: Sí, sí.
4: No, pues igual els dona igual, o potser no, potser hi ha com un ressorgir de...
3: No? És el que anava a dir, a la vegada també les plataformes estan donant noves oportunitats al cinema d'una altra manera, no?
4: Sí, és que és difícil saber per on sortirà.
3: Potser
4: hi ha un boom, però després de cop són com diferents tendències, a lo millor s'utilitza com a eina que està molt bé, perquè hi ha certes coses que igual dius, pues, realment no aporta res fer-ho, no? Que ho faci una persona... I no ho sé, depèn de com s'utilitza.
3: Bueno,
4: com
3: ja ho veurem,
4: tot.
3: Ho veurem a futur. De moment, en el present, la Montse Ribé Parellada és tècnica d'efectes especials de maquillatge, i ho torno a repetir perquè jo no sabia si dir-te així o dir-te maquilladora d'efectes especials, que és el que he llegit a molts llocs. O sigui, que és una professió que encara queda una mica com per definir, o no?
4: Sí, es pot dir, de fet està ben dit, de les dues maneres.
3: Però clar, ets molt més, que, o sigui, el maquillatge clar, l'entenem... o com a mínim la paraula, no? S'entén d'una manera com a molt més...
4: Exacte, sí. A mi m'agrada més tècnic perquè és com que inclou totes les coses i maquillador d'efectes sembla
3: és
4: només...
3: És una part només.
4: Una part, exacte.
3: Quina és la feina més difícil que recordes?
4: Jo crec que el laberinto del fauno...
3: En si mateixa.
4: Sí, perquè...
3: Bueno, això es va donar un Òscar, no?
4: Sí, sembla que el patí ens va donar després els fruits, però... Sí, perquè vam fer els trajes del fauno i del

0: d'estar rodatge. Doncs vam tenir que, per poder acabar la fabricació, el sou meu i del David de 3 mesos de rodatge el vam demanar per antelació per posar-lo i després això, per poder acabar. I ens vam tardar en recuperar-nos a part de l'estrès. Bueno, allò va ser molt bèstia, un estrès. Jo crec que vam plorar diverses vegades, sí, era allò un cansanci extrem, però és com, bueno, ho hem d'acabar. Però ara em diuen, fas un altre cop la pel·lícula i guanyes un Òscar, i et dic que no, a l'Òscar, jo no passo per l'experiència una altra vegada.
1: En
0: no.
1: Sèrio?
0: En sèrio, el David tampoc, vam patir molt.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. Però mira, ara...
1: Al final, no? També, bueno, això també us ha donat... Va ser això un trampolí fort o ja en teníeu?
0: Ja havíem fet... Sí, la gent ja ens començava a conèixer dins del sector, havíem ja fet moltes coses.
1: Un sector petit, deies abans, no?
0: Sí, és un sector petit i sí, perquè ja havíem fet pel·lícules amb el Guillermo del Toro, L'Espinazo del Diablo, Hellboy, la primera... I el que passa que sí que això va ser un trampolí, la gent que no ens coneixia aquí sí que ens va conèixer, el que passa que tota la gent que guanya un Òscar després està uns 6 mesos que no el truquen.
1: Què em dius?
0: Això ens ho havia explicat un maquillador d'Estats Units, el Dick Smith, que havia fet L'Exorcista, Amadeus, que era com el Yoda de maquillatge de tota la gent d'efectes especials, i ell, quan va guanyar l'Oscar per Amadeus, es va estar 6 mesos que no el trucaven, i nosaltres vam pensar, que raro. I ens va passar perquè molta gent ens va dir que... Bueno, hi havia gent que es pensava que ens n'havíem anat a viure a Los Angeles, una altra gent que havien pujat al caché i cada cop ens havien tornat supercars, però clar, és que tampoc ho preguntaven.
1: No,
0: ni ens preguntaven per pressupost, ni ens trucaven, i de cop vam dir, què està passant aquí? I quan vam saber d'alguns directors amb els que ja havíem treballat,
1: sí,
0: que estaven fent una pel·lícula, vam dir... Els vam trucar com dient hola i tal, que estem aquí. I llavors és quan ens vam començar a enterar, van dir, ai, és que ens pensàvem que ja no estàveu aquí, què tal, què qual, i vam dir, no, estem aquí, som els de sempre, no ha canviat res, i de mica en mica vam començar a enviar e-mails i tot
1: i
0: es va
1: normalitzar.
0: Exacte, llavors sí que vam guanyar amb... que jo crec que els productors, a tothom en general ens respectava més.
1: Que
0: això
1: bé.
0: Sí que ens ho va donar.
1: Com a... I tu, com a dona dins d'aquest món, em comentaves sobre el programa que tampoc has tingut mai, diguem-ne, o sigui, sí que és un món d'homes, però
0: sí,
1: tu no has sentit aquesta, diguem-ne, no hi ha hagut esbiaix cap a tu des dels professionals.
0: No, clar, dins nosaltres treballem més al taller que en rodatge, no?
1: Clar.
0: Hi ha rodatges que sí que hem hagut d'estar molts mesos, però normalment són com dies concrets. Llavors, clar, estem com en la nostra bombolla, i amb tots els meus companys, tant el David com sí, quan vaig començar no hi havia cap noia, quasi tot érem nois, la gent que contractàvem i tot, i mai vaig notar que hi hagués cap res de masclisme ni poc respecte, o sigui, no.
1: I per què no hi havia noies quan tu vas començar, creus?
0: Pues la veritat és que no ho sé. Clar, en general ja hi havia poca gent, és a dir, molt pocs tècnics que es dedicaven a això. I ja dintre d'això jo m'imagino que hi havia moltes noies que potser no pensaven que s'hi podien dedicar. No? És una cosa tan concreta.
1: Clar.
0: I tan especial.
1: Física? És molt física?
0: És bastant, sí, és bastant física. De fet...
1: Vull dir, perquè tracteu a vegades, no?, amb...
0: Clar,
1: amb mollos,
0: sí, amb mollos
1: que
0: pesats,
1: grans,
0: que sí, sí, i la veritat és que, per exemple...
1: De guix o de...
0: Exacte, sí, mollos de guix que pesen molt, o a vegades has d'agafar el sac de guix per omplir, o jo que sé, quilos de silicona, és a dir, i és bastant... Hi ha coses dures, quan fas mollos de fibra de vidre, que si la màscara, que si no sé què, o sigui, és durillons, hi ha molta gent... que es vol dedicar, noies, que es volen dedicar als efectes, pensant en el moment que maquillaran a l'actor, que posaran de pròtesis, què tal... Clar, quan se'n donen compte de tot el que hi ha darrere, diuen, val, no és el que em pensava, no? Llavors, sí que hi ha una mica d'això.
1: De desconeixement sobre això.
0: Sí, hi ha una
1: mica... Però en canvien moltes noies ara, amb els anys.
0: Ara hi ha moltes, no. Amb els anys, sí. I no sé si va ser afecte...
1: Si tu haguessis de parlar amb una noia que es vol dedicar a això, jove, que, no? Tu, quan tu tenies 15 anys, què li diries ara, en perspectiva?
0: Jo li diria

0: que si li agrada molt aquesta feina que endavant, però que t'hi has de dedicar moltes hores, moltes, per perfeccionar, que no és com vaig a la feina, faig les hores i me'n vaig, sinó que és la feina i després a casa, perquè si l'escultura, per exemple, és una part molt important de la feina, per arribar a fer una bona escultura has de posar moltes hores, i tota la gent que es dedica a això, que són bons, és perquè es dediquen moltes hores, però no és per complir la feina, sinó que sempre t'has de voler superar. Llavors, clar, trobar gent d'aquesta que potser després es queda al taller després de l'hora que li toca, perquè diu, ai, doncs vaig a provar això, vull fer això, o m'agradaria aprendre a pintar o el que sigui, n'hi ha molt poca, realment. N'hi ha molt poca. Llavors, qui es vulgui dedicar...
1: O sigui, conciliar-se amb el temps lliure, ja no dic amb la família, amb el temps lliure és difícil.
0: Sí, sí, no. Nosaltres, clar, ara ja tenim una edat i una mica la meva meta ara és... intentar treballar menys, perquè és que és això, que arriba un moment que no veus ni amics ni família, no? Com que costa trobar el moment, és complicat, és una mica en el món del cine en general, perquè és com molt boig, no? Rodatge, sí. Te'n vas a no sé on i t'estàs 4 mesos, és complicat, però inclús nosaltres que no anem tant de rodatge en el taller, és que per arribar a entregar, sí, quan menys tu esperes, de cop dius, ostres, no arribem, una altra nit que em toca treballar, no? Que n'hem treballat...
1: De no dormir.
0: Bueno, me'n recordo que vam fer... I no fa tant d'això, que és allò que sempre intentes controlar i dir, no em passarà més. Vam estar 52 hores sense dormir. A més... a tope, saps? O sigui, 52 hores...
1: Però si no tens capacitat de rendir... Si no,
0: no... Clar, sí, no, ja va arribar un moment que era com, ja, és que no podem més, però no sé, hi ha una cosa que és com, has d'entregar i no et queda una altra, jo no sé, el cos, quan no
1: yeah.
0: No em puc imaginar, ja no treus les forces,
1: però ho acabes traient. Les productores traient. Són molt exigents?
0: Depèn, hi ha de tot. Sí, n'hi han. Que siguin exigents està bé, perquè clar, és d'on el Guillermo el Toro, super exigent, i clar, treu el millor de tu, el que passa que també es pateix.
1: Clar. Hi ha però dones guais, perquè bueno, parlàvem d'una que a tu t'agrada especialment, sí. Com lidera, no? Que és l'Esther García, que és la productora del Deseo del Modóvar, de la, sí. La companyia del, bueno, del Modóvar.
0: Sí, m'encanta aquesta dona. Sí, l'admiro, la vaig conèixer a L'Espinazo del Diablo, que de fet ells estaven produint pel Guillermo del Toro, no? Estava de director el Guillermo del Toro, i allà també van conèixer el Pedro Almodóvar, i em va semblar una dona, perquè és una feina super difícil. No? La jefa de producció, de controlar tot, els pressupostos, i era una dona tan... Ho feia com tot amb tant d'amor, com un saber fer, saps? No ens regatejava mai, era com, bueno, intentem trobar la solució, el que és just... Després sempre me'n recordaré que a la meitat de rodatge a L'Espinazo, de cop... va agafar com a totes les noies i va dir, va, farem com una festeta, anem a fer una coreografia. Tenia una energia i sempre com un bon humor i, no sé, em va com sobtar, saps? Vaig pensar, ostres, m'agradaria ser una jefa com ella, no? Com...
1: Bueno, una mica ho ets, no? Perquè sí que cuides la gent.
0: No ho sé, ho intento, però no sé si tinc la mateixa energia que ella. És, no sé, té com molta capacitat.
1: Que guai, sí. M'agrada que connectem i parlem d'altres dones. T'agrada més fer de jefa o fer d'escultora? Ja sé el que em diràs, però jo t'ho pregunto.
0: D'escultora. De fet, no m'agrada ser jefa, però bueno, ha tocat. No sé, també crec que s'ha de... com d'aprendre a ser-ho, no? És molt difícil, però és com una part... sí, com a vegades quan m'agobio penso, bueno, és com una cosa... aprendre i a ser com ser bon jefe, no? I a vegades, no sé, escolto coses o intento... El que passa que cada vegada amb l'estrès i les 30.000 coses que portes a sobre, a vegades es fa molt difícil.
1: Perquè ets molt autoexigent.
0: Sí, Sí, sí, sí que ho soc.
1: I llavors, que... comences a veure les pel·lícules i dius aquí, no sé què, aquí i tal, o no?
0: Sí, a vegades... sí, quan veus la pel·lícula per primera vegada, no veus la pel·lícula, estàs només pendent de la teva feina, aviam si es veu bé, si no es veu bé, i a vegades és com, ostres, això... Però bueno, normalment és algú que veus tu i l'altra gent no ho veu, no? Però...
1: Dèiem que eres molt autooxigent.
0: Sí, sí, sí, sóc autooxigent, sí. A vegades... El meu pare a vegades diu, som massa perfeccionistes. No podem evitar. No, i moltes vegades és allò que dius, podria estar molt millor la feina, però el temps que tens no dona per més. Però sí, sí que intento sempre fer el millor possible les coses. A vegades també t'equivoques, però bueno, és del que es tracta. El que sí que tinc és molta paciència. Moltíssima paciència, infinita. El que passa que a vegades em carrego massa les coses.
1: Clar, bueno,
0: a les
1: passa.
0: Espatlles, no? Però bueno, crec
1: I
0: que
1: trobes,
0: és...
1: I on trobes, Montse, la inspiració? Perquè fas monstres, o fas coses d'aquestes,
0: sí.
1: Una mica?
0: Jo crec que la trobo molt, o la trobem en la realitat, és en la naturalesa, no? Quan has de fer un monstre, hi ha animals que són increïbles, és a dir, que els mires i dius, és que ni dissenyant et surt això, no? Hi ha bitxos superestranys. Llavors, sí, ens mirem coses reals perquè agafes d'aquí, d'allà, no? Fas com barreges, però tens una base real i crec que això fa també com més creïble. També depèn del que et demanin, no? Hi ha vegades que pot ser algú completament inventat, de, no sé, pots... Jo crec que al final també tens moltes coses al cap, no? Que has anat veient durant tota la teva vida, des de quadros, còmics, il·lustracions, i jo crec que es va com amagatzemant, i a vegades dius, ah, et surt això, i igual no estàs mirant res i no saps d'on et surt, però jo crec que és que ja en el cervell hi ha com una biblioteca ja de totes les coses que has anat veient, no?
1: Una biblioteca que no és un museu, però aviat també hi haurà un museu.
0: Això esperem.
1: Vull que ho expliquis, això és un projecte xulo. O sigui, aviat podrem... Bueno, aviat no sé quan, en quin termini treballeu.
0: Bueno, mira, el dels terminis és... sí, o sigui, el projecte aquest que tenim, ara fa poc ens hem canviat de local. Perquè,
1: a Barcelona,
0: a prop del Mercat de Sant Antoni. Perquè tenim... És un projecte personal que volem fer un museu per ensenyar totes les creacions que hem anat fent durant els 30 i quasi 5 anys que ens portem dedicant a això, perquè hi ha peces originals, hi haurà reproduccions de tot, i és algo que ara mateix ens fa moltíssima il·lusió. És a dir, és com el nostre nen, i ens volem dedicar a això. El que passa que, clar, ho hem de compaginar amb la feina, llavors sí que ens hem anat posant terminis, però veiem que no els complim, perquè quan estàs fent una pel·lícula t'absorbeix tant, llavors, bueno, mica en mica anem fent i en algun moment esperem acabar-lo, però no et sé dir quan, perquè pensàvem a finals del 26, potser, i la veritat és que no ho tinc tan clar.
1: No ho tens tan clar.
0: No, ojalà.
1: I la raó de voler explicar tot això, quina és? Què us mou?
0: Mira, hi ha diverses raons.
1: Ho dic en plural perquè ho fas amb el David.
0: Sí,
1: això,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i tant. Sí, sí, sempre amb el David. sí, hi ha diverses motivacions. A veure, una vegada... Clar, aquesta feina és molt muntanya russa. A vegades tens molta feina i de cop no tens res. Molta feina, no... normalment tenim molta, per sort, o sigui, no... Però me'n recordo que en una d'aquestes baixades, de cop vam dir, què fem amb... Si de cop se'ns acabés la feina, haguéssim de tancar... Què fem amb tot això? No, nosaltres ho teníem exposat al taller, exposat en habitació amb les coses. Clar, quan eren directors, productors o escoles, tal, ho podien veure. Però clar, de cop hem dit, si haguéssim de tancar, què faríem amb tot això? No? És una pena que la gent no ho pugui veure. De cop vam dir, ostres, podríem fer un museu, perquè a part n'hi ha molts, molt pocs. Ni a Hollywood hi havia fins fa poc, fa, no sé, 4 o 5 anys, potser més, però relativament poc, no teníem museu en allà, que dius, allà és la meca del cine i on hi han hagut tots els estudis. Sí. I després molta gent, referents nostres que ja s'han retirat, de cop es van vendre les peces o malvendre. I dèiem, però quina pena amb la de coses que hi ha per allà. I vam dir, ostres, hem de fer un museu.
1: Un museu perquè això quedi.
0: Sí, perquè romangui. Això quedi i sí, ja es vegi. I més ara que ve amb totes les ies i el que parlàvem, no? Que la gent jove pugui veure que les coses també es fan físicament, ens fa molta il·lusió, i a part és una cosa que és molt llaminera. La gent, quan ho veu, encara que no siguis del sector, diuen, ostres, això es fa així i tot, no? És com que crea molta expectació. I bueno, ens vam tirar a la piscina.
1: Molt bé, doncs ara estarem atents. I sí. Quin premi us queda per guanyar? A veure, explica'm-ho. O això no.
0: Ostres, jo crec que l'Òscar és el més, no?
1: És el que anava a dir, no? Perquè si és Goya...
0: Sí, exacte, jo crec que jo amb això ja estic contenta. Sí. Si ens en volen donar una altra, doncs perfecte.
1: Sí. I quin projecte t'agradaria fer, així en genèric? O sigui, a mi m'agradaria... Què t'agrada més, envellir, crear monstres?
0: Coses de fantasia, que en fem molt poques. De fet, el Laberinto del Fauno és quasi de loop... Quasi sempre és més pel·lícules de terror...
1: Hi ha diferència entre terror i fantasia, creus?
0: Sí, clar, per mi el terror... O sigui, el terror també té punt de fantasia, no? Si hi ha, per exemple, has de crear fantasmes i tal, aquí hi ha punt de fantasia. Però quan dic terror és més tallacolls, morts, coses d'aquestes que no m'agrada tant. Té la seva part divertida, però clar, nosaltres... Clar, des de petita jo el que volia fer eren... monstres o criatures fantàstiques, i d'això ens en demanen molt poc. Molt poc. I clar, vam fer un fa no fa massa, d'una directora que es diu Rocío Mesa, que era com una espècie d'esperit del bosc, dels secaderos on s'acaben el tabaco, i és com un esperit fet de fulles. I clar, això tenia molt poc pressupost, però ens va agradar tant la idea que ho vam fer, perquè és això, no et demanen.
1: Coses d'aquí. I quin material t'agrada més?
0: Quin material m'agrada de
1: del que de es treballar? Fa servir per treballar?
0: Jo crec que una mica tots. És que és com la barreja de tot, no? I en coses tan diferents, clar, per exemple, per imitar pell és la silicona, no? Això, perquè dona una...
1: textura.
0: La textura és translúcid, sembla pell, però per exemple de cop amb el bitxo aquest que vam fer de la pel·lícula Secaderos, no? Estava fet de... tenia que semblar fulles de tabac, i clar, vam estar investigant i ho vam acabar fent amb tela, amb seda, tractada, llavors clar, això és... que és
1: superxulo. Una mica sou alquimistes.
0: Clar, és com, què tinc? Vinga! No? Com podem fer barrejant? I això és el que m'agrada. El material en si sol no és tant, sí, sinó com després el treballes.
1: I vas al cine a veure la competència o no? O per gaudir, o vas per gaudir?
0: Sí, per gaudir. Sí, sí, sí, sí, sí. I per admirar, no? Perquè hi ha gent increïble.
1: Hi ha bon rotllo entre els tècnics
0: d'efectes
1: sí. especials?
0: D'efectes especials, la veritat és que sí.
1: Perquè el món del cinema és una mica...
0: Sí, però ja... Sí, són com una petita família, perquè ja tan... No hi ha massa gent. Ara, cada vegada hi han hagut més tallers a Madrid, n'han sortit moltíssims. A Barcelona també n'hi han... més, abans érem quasi els únics, però la veritat jo no sé si és perquè també som els més grans i ens respecten, però jo crec que ens portem bé amb tots o quasi tots els que coneixem. De fet, tenim molt bons amics.
1: Hi ha estils diferents?
0: Sí, jo crec que sí, que ho porta com... Tampoc és que el busquis, et surt, perquè ja és com el teu estil sense pensar-ho, no? Però sí que a vegades es reconeix, no?, alguna cosa de... Sí, jo crec que hi ha com una mica de segell.
1: I què costa més, envellir homes o envellir dones? De cara, eh?
0: Dones.
1: Bueno, dones, sí?
0: Sí, mira quina pregunta. Està molt bé. Sí, perquè els homes... no tenen la pell tan perfecta. Pots jugar més amb les barbes, és com, sí, no? Com una pell més dura, però les dones com són tan... tenen la pell més llisa, no? I el que són les juntes, és a dir, tu tens una pròtesi que l'has d'enganxar a la cara i tens unes juntes que es difuminen perquè no vegis on comença la teva pell. Clar, que no es noti això és molt difícil, i quan tens una pell que no té quasi textura, que quasi és llisa de com el mármol, doncs és molt difícil, sí. És complicat.
1: I estàs moltes hores per fer això amb algú?
0: Sí, per fer un envelliment allò sencer, no?, que has de posar inclús una calva, un postís i tota la cara, incloent el coll, poden ser 3 hores.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ben bé, sí.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, pues amb això, per si no ens dona temps, hem d'entrar en la secció de dones amb història, que em portes una dona que m'agrada molt, que és la Barbara Streisand, que és una mica velleta ara.
0: Sí.
1: Però velleta, jo sempre penso, les ancianes de les tribus estaven molt valorades, o en algunes zones del món estan molt valorades.
0: Exacte.
1: Aquí, a les dones, quan passem d'una certa època, sí, ja sembla que comencem a ser invisibles, i no.
0: Sí, sí.
1: I no. En tot cas, no és el cas de la nostra, és la Barbara Streisand, 83 anys, té... Sí,
0: com els meus pares.
1: Sí, ah, mira. 23 pel·lícules, 54 anys de carrera... I, bueno, ella ha destacat tant en el món del cinema com en la interpretació, direcció, guionista, productora, ha fet moltes coses, i a més, una dona que ha sigut, bueno, ha desafiat els cànons, no? Perquè ella, als anys 60, quan va començar així com a més fort, era una època de rostres perfectes a Hollywood, i ella va refusar operar-se el nas i va dir que ella no canviaria qui era per agradar a ningú. I va ser com un símbol amb això,
0: exacte,
1: no? Per què l'has triat?
0: Mira, una mica tot el que has dit. O sigui, el primer és... me'n recordo encara quan vaig veure Tal com éramos a casa dels meus pares, i quan vaig... No sé, quan la vaig veure com em va agradar molt, però és que quan vaig sentir la cançó em va... No sé, aquella cançó... Em va emocionar, jo crec que és com la primera cançó que vaig buscar amb disc, i vaig pensar, uau, qui és aquesta dona, no? I després és això, l'admiro molt perquè en el món, sobretot, que està ella de Hollywood, que la gent supera, no? I el que deies, el cànon de bellesa, ella ha resistit i no s'ha fet valer, perquè jo en realitat la trobo guapa, o sigui,
1: sí,
0: té com un atractiu,
1: té un carisma,
0: és bestial,
1: és un atractiu carismàtic,
0: exacte,
1: no? Així,
0: exacte,
1: amb el...
0: I després amb l'època, no, que és ella, que les dones, no, encara estaven així molt més reprimides, tot el que ha aconseguit, no? Ser directora, en el que llavors no hi havia,
1: sí.
0: Clar, s'ha obert camí, i jo crec que és una persona així com molt íntegra, a part de la veu, em sembla única, però no sé, té com alguna cosa, no, que li surt d'ella, que és això, no, com aquí estic jo.
1: Aquí estic jo.
0: No? Aquí estic,
1: sí,
0: jo,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: em dona igual el que digueu, perquè a part també crec que el seu pare la va maltractar, vull dir, era de família
1: molt humil,
0: pobra,
1: molt
0: també
1: humil,
0: li van fer,
1: sí,
0: molt bullying, llavors és com,
1: sí,
0: ha sortit,
1: sí, sí,
0: de totes aquestes coses,
1: sí, sí, sí,
0: molt forta.
1: Bueno, ella buscava l'escenari com a refugi i revolució per canalitzar emocions i construir-se la seva identitat. Va començar amb el teatre i després va ser,
0: sí,
1: quan va saltar amb el món. I volia destacar, de totes les coses que ha fet moltes coses, i ha guanyat Oscars, Grammys, Emmys, Tonys, una de tot, la pel·lícula Gentle, també, que em va semblar molt interessant, perquè és una pel·lícula on ella va produir, dirigir i protagonitzar,
0: uh-huh,
1: on ella fa de dona jueva que es fa passar per un home per poder estudiar.
0: Exacte.
1: I va ser la primera dona de Hollywood, abans dèiem que tu ets la primera catalana a guanyar un Oscar, ella va ser la primera dona de Hollywood que va assumir totes les funcions creatives amb una sola producció.
0: És fort, eh? I segurament hauria tenir moltes, moltes traves. I a part també és fort això de que es fes passar per home, no? D'alguna manera que ella,
1: sí,
0: estava com reivindicant que s'havia de passar per home.
1: Si volies fer coses...
0: Per fer, sí, coses, no? Llavors aquí
1: de...
0: ella ja d'alguna manera estava ja iniciant la seva revolució.
1: Sí, senyora, sí, senyora. Doncs sí, m'agrada molt que la recuperem, com que, bueno, és un personatge molt conegut. Avui l'hem recuperat només una miqueta i indicant també aquesta part, que a més ella ha sigut molt militant de causes socials, polítiques, defensa dels drets civils, bueno, de les dones, reivindicant el paper de les dones, que està molt bé. I amb això estem arribant als tres últims minuts, que entrem en un espai que jo li dic el toc final, per saber quatre coses més de la nostra convidada, de la Montse Ribé Parellada. Montse, què et connecta amb Molins de Rei? Avui estem aquí a Ràdio Molins, què et connecta amb Molins de Rei?
0: Doncs em connecten la meva família, els meus pares, la meva germana, els amics de l'escola, d'EGB, que,
1: sí,
0: que tinc moltes amigues que encara ens seguim veient i ens estimem moltíssim. Llavors, de tant en tant, encara quedem per sopar i em connecta la meva infantesa, no? És com, bueno, jo vaig créixer aquí, vaig anar a l'escola aquí, i és això, i sento un lligam, doncs això, perquè està la meva família, els meus amics.
1: Ben sovint, ben sovint.
0: Sí, jo crec que intento venir un cop a la setmana,
1: això,
0: si em deixa la feina.
1: I quan no et trobem al taller, on et trobem? On està la Montse quan no està al taller treballant, o en un rodatge? On la trobem?
0: A casa o amb la meva furgoneta camperitzada donant voltes.
1: Pel món.
0: Bueno,
1: per la muntanya.
0: Món, sí, m'agrada anar a la muntanya, m'agrada anar de càmping. Sí, m'agrada molt el contacte amb la naturalesa.
1: Amb la natura. Sí. Molt bé, Montse, doncs primer de tot moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb aquestes heroïnes quotidianes.
0: Moltes gràcies a tu per invitar-me.
1: Molt contenta de tenir-te amb aquesta taula i amb aquesta ràdio. I moltes gràcies a Eli Arjona, com sempre, per la part tècnica. Jo sempre dic que estem al segle de les dones, però que queda molta feina per fer, i anem fent xarxa des d'aquest programa. El podeu recuperar, com sempre, a banda de la web de Ràdio Molins de Rei, amb podcast a les vostres plataformes. Seguim fent xarxa i aquí seguirem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fons de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies continuen desplegats a la ciutat autònoma davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest passat vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i el passatger va baixar del vehicle. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís poc abans de 9:45 del vespre i la víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Les tempestes afectaran de valent al Pirineu i Prepirineu català, també a la depressió central, i aquestes dues franges de tempesta impactaran al centre de Catalunya i es desplaçaran cap al sud, desplaçant-se sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Encara que no descartaríem algunes tempestes puntuals, també algunes comarques barcelonines, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Temperatures avui altes, superiors als 30 graus a quasi tot el país.
1: I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force arriba aquest cap de setmana al 12è dia de protesta sense provocar de moment grans afectacions visibles a l'aeroport del Prat en plena operació sortida del pont de la Mare de Déu d'agost amb 3.310 operacions previstes entre divendres i demà diumenge. L'activitat a la T1 de moment és elevada, però transcorre sense incidències destacables. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath s'ha proclamat campió aquest matí de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Si són les dues, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és amb so d'orquestra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, ha emès un altre avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors als 90 km per hora i esclafits a les comarques de l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Pel que fa al Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos, en aquest cas, també poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres encara i un helicòpter bombardant un incendi de vegetació prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta passada matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir, com diem, aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre, en el seu cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek, segons ha indicat l'agència EFE, que a més ha afegit que aquest incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de la ciutat. Recordem que centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants, i el dispositiu també afecta Melilla. En total hi ha repartits entre les dues ciutats autònomes 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath ha guanyat la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. I el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció que anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. La parella ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra també han detingut un home a Castellbell i el Vilar, al Bages, per delictes de tràfic de drogues i explotació sexual comesos entre els mesos de gener i juliol de 2025. La policia l'ha arrestat en compliment d'una ordre europea de detenció i entrega, emesa per Itàlia. La detenció es va produir el passat dijous 13 d'agost en el marc d'un control preventiu que hi ha habilitat a Manresa. L'arrestat de 26 anys reclutava les joves i les obligava a prostituir-se i traficar amb drogues, obtenint beneficis per les dues pràctiques. Els crims s'haurien comès l'any passat i ja hi ha una sentència del març d'aquest 2026 que el condemna a 20 anys de presó. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic. Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Look for it, Hello 80s style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, som-hi, ens hi posem i comencem aquí, si vols, un nou Generació Chic. Com sempre, ja ho saps, la nostra cita de cada setmana. La nostra cita amb el nostre DeLorean, no?, potser. És l'hora de pujar aquell cotxe que ens transporta aquell passat que per nosaltres era tot un futur. Un viatge als 80 i als 90 acompanyant-nos d'aquelles cançons que ens van marcar, que ens van fer pujar, que ens van fer créixer i que ens van fer estimar la música. Un programa que fem també gràcies a les vostres col·laboracions, als vostres missatges, als vostres comentaris, de vegades a les vostres recomanacions o a les vostres peticions. Tot això arriba canalitzat a través d'Instagram, a través de @generaciochic, tot junt, que és allà on ens trobem aquesta comunitat que hem anat creant i cada vegada som més. I us agraïm molt que ens seguiu. I així també doncs, anem fent junts, anem fent colla, anem fent història d'aquest Generació Chic. Aquí a la ràdio el que fem és proposar-vos unes cançons, algunes, ja et dic, a vegades les demaneu vosaltres o les proposeu o ens feu recordar cançons d'aquells 80 i 90. I nosaltres el que ens hem proposat és ajuntar-les totes i fer programes autèntics amb números 1 d'aquelles dues dècades prodigioses. La dècada prodigiosa també eren uns que cantaven, però allò era com més... I eren d'aquella època ja, però eren un altre... Un altre negociat, una altra història. Nosaltres aquí, ja ho saps, és d'aquesta temporada, de fet, les, totes les que portem ja, però buscant aquests autèntics números 1 d'aquests 80 i 90 aquí a la Generació Chic. Des de la ràdio, acompanyant-vos amb moltes de les vostres coses, ens dieu, molts que ho feu, no sé, mentre feu el sopar, mentre feu neteja el dissabte, perquè això ho podeu escoltar també quan vulgueu, eh? Sabeu que a la web de la ràdio estan penjats absolutament tots els capítols, com un podcast més, com una sèrie, com qui es posa a veure sèries. Doncs mira, vosaltres us poseu a escoltar Generacions. I avui hem escoltat dos Generacions, el del dia no sé què. Molt bé, perfecte, endavant les atxes. El cap de setmana és un bon moment per recuperar tot això. I ja saps que a nosaltres ens agrada això, posar cançons dels 80 i els 90 i alguns autèntics himnes. Per exemple, aquest... amb el que comencem avui del Sau i el Boig per tu.

Avui començant el Generació amb un autèntic himne, amb una autèntica passada. Una d'aquestes sí que és de les cançons de la nostra generació que hem portat. Doncs sempre, fins i tot ara, Pensa que aquesta, l'original, és del 90, de l'àlbum Quina nit, és la que estem, la versió que estem escoltant avui, tot i que potser s'ha popularitzat més la versió del directe o tantes altres versions. Fins i tot la Shakira en va fer una, en català, cantada en català, quan era de les nostres. Després ara va marxar i ja va passar tot això.

La versió original, la que escoltem avui, amb el seu reflexada i no reflectida, tant de merder que van tenir el pobre Pep i el pobre Carles amb aquesta història. Al final ens hem fet nostra, ens hem fet nostra amb el reflexada, eh? Potser la versió del directe doncs té més força. Ja passa que quan tens un directe, els directes tenen, tenen molta més força, no? Oi, quina força tenim aquí. És la força dels Radio Futura, des de l'Escuela de Calor, el directe de Radio Futura, d'aquesta versió del Paseo con la

una obra mestra dels germans Auxerón, amb aquest Paseo con la Negra Flor, en directe des de l'Escuela de Calor, el directo de Radio Futura. Un disc en directe que va sortir el 89, que es va gravar durant la gira del 88. Un disc que volien gravar, doncs, amb tots els concerts en directe d'aquella gira, que per cert va començar a Barcelona. El concert de Barcelona, no aquest inicial, que va ser, van començar al Poble Espanyol, però el concert que van fer després, mesos més tard, a la Mercè, per les festes de la Mercè, també es va gravar, però al final aquest disc del directe de l'Escuela de Calor va ser només amb els concerts, amb els dos concerts que van donar a València. El directo de Radio Futura. Ai, anem amb uns clàssics ara, va, sí. Què, sí o no? Sí, home, sí. Això és el Roxanne. I ells són els Police. Aquest és de 1978, ja han passat anys. Ja ha plogut, però segueix sent Roxanne de Police, segueix sent un d'aquells clàssics que ens agrada posar aquí al Generació. Roxanne!

Tot un clàssic dels Polis, la banda, ja ho saps, aquesta banda d'aquests tres nois des d'Anglaterra, l'Sting, evidentment, la veu i la imatge que tots coneixem de Polis, amb l'Andy Summers i l'Stewart Copeland, amb aquesta cançó Roxanne, amb tota la pel·lícula que porta al darrere aquesta cançó, dedicada, doncs, amb una senyora, doncs, que fa aquestes coses que feia la Roxanne. Per cert, una versió brutal de la pel·lícula Moulin Rouge, el tango de Roxanne. Versionar que on la hi hagi una de les millors versions que s'han fet mai d'una cançó d'una altra cançó.

Rock de qualité que sempre ens agrada portar aquí el Generació Chic amb els Police, aquest Roxanne, des del Landos de Mur. Del 78, això, no? Que sí, home, sí, que a vegades escoltem cançons i dius, ostres, té molts anys, però vols dir que tants? Sí, tants. Una altra anglesa, aquest senyor es diu Robbie Williams, ens fa sentir coses. Aquesta és més nova, aquesta és del...

Aquest sentiment, aquest fil que ens porta el senyor Robbie Williams amb tota la història que ja coneixem d'ell, és un ex-Tech Dad. De fet, ell comença la seva carrera amb els companys de Tech Dad i ja comença aquí, ja era el que anomenem un forracarpetes. Un guapete, un guapete, un guapete de cara. Però, a més, noi, en fa sentir coses molt xules, Robbie Williams. Amb l'època de Take That, però també després en solitari amb actuacions que són absolutament brutals. Uns directes al·lucinants. Però sí, noi, si el xaval té la fortuna de ser guapet, doncs escolta. Estic segur que tots i totes les que seguiu Robbie Williams per guapo també el seguiu per la seva música, que és el que ens interessa aquí, el que ens agrada. Això surt d'un àlbum que es diu Escapology del 2002. I és una cançó amb la que... Avui estem molt britànics, eh? Aquest senyor britànic doncs ens feia això, ens feia sentir coses. Ara també anem amb britàniques, en aquest cas. Són quatre cinc noietes molt maques també, elles. Sí, eh? Sí o no? Diuen que és reconeixible.

Us deia abans que al principi era molt reconeixible perquè diuen que aquesta cançó està... Diuen que el seu inici és de les més reconeixibles, de les cançons més reconeixibles de la història. Jo què vols que et digui, eh? Sí que és veritat que aquell crit de l'inici doncs et marca molt, molt, molt bé que són les Spice Girls. Et deia abans, 5 noietes que també surten des d'Anglaterra, i et deia, avui estem molt britànics. La Vicky Beckham, la coneixes? Potser més per altres coses que no per cantar, que també havia fet després una mica de coses en solitari. Melanie Brown, la Mel Brown. Hi havia una altra Mel, que era la Mel Chisholm. L'Emma Barton i la Jerry Halliwell, que també havia fet coses en solitari. I sens dubte, doncs aquesta, home, vam fer diverses coses, però les noies picants, si les coneixem per alguna cosa, és aquesta.

també omplien carpetes, elles. Si vols que et digui, si els Take That amb el Robbie Williams omplien les seves carpetes, doncs les nenes picants també omplien les seves carpetes. Perquè això dels sex symbols a vegades també està molt, molt lligat al món de la música. Nosaltres aquí també hem tingut les nostres sex symbols. Mira, aquí estan els Ole Ole. I els Ole Ole també ens aportaven una

veu que de nit diu que li proposava que volia venir a casa seva. I la gent s'apunta així. Ei, que vinc! Però diu que sí, que la va conèixer al final. Els Olé Olé, una de les formacions que també forraven carpetes.

Aquesta veu desconeguda per ella és aquella que al mig de la cançó diu hola. La veu dels Ole, Ole, Ole, Ole, que va tenir com a veu solista, ja ho saps que va tenir tres components. És un Ole, Ole és un grup que surt a principis del 80 i que surt una mica doncs, per desbancar la popularitat que tenia Mecano, eh? A l'inici amb la Vicky Larraz, els inicis de Ole Ole amb la Vicky Larraz, després l'època de la Marta Sánchez, que ja saps que, bé, doncs les dues, la Marta Sánchez molt més, va tenir aquest paper de sex symbol espanyola, no? I una època final que va tenir també amb la Sònia Santana, potser aquí ja no va... Era quan el grup ja estava més cap a la part baixa de la seva existència. El Soleolé!

Aquest Sola surt des de l'àlbum que es deia Los caballos las prefieren rubias, un àlbum en el que la Marta Sánchez va passar de morena a rosa i aquella portada va impactar moltíssim. Una cançó des de 1987. Aquesta dels Olé, Olé. Anem a posar-nos així com una mica tribals. Anem a... Sí, anem amb els Morikante. Aquesta també la recordaràs. També és una cançó que va fer èxit, eh? Això és de... Mira, també, de 1987.

0: Amor i Canté.
1: Amb aquest Yeke Yeke. Aquest cantant guineà, Mori Kanté, ens portava aquest èxit, dic, això també és de 1987. I era aquelles cançons que, si bé evidentment no coneixien massa la lletra, doncs tenia una tornada fàcil que mira, ens la feia cantar tot i que segurament, no, segurament no, no en teníem ni punyetera idea del que deia. Però mira, ens va agradar això.
2: Generació Chic, Antoni.

Yeke. Doncs home, és una mica el que et deia abans. Potser és, segurament, no sabíem el que dèiem, però cantàvem aquesta. Això era pel 1987. Mori Canté és un senyor... Des de la Guinea Francesa. Segurament és l'èxit, el seu gran èxit, allò que... Bueno, doncs aquests cantants que tenen un únic èxit, no? Bé, segurament en va tenir molts més, però que arribés al número 1, com ho va fer aquest, que ho va fer, va ser número 1 a Espanya, a Bèlgica, a tants altres països. Països Baixos, a Finlàndia, l'estic veient aquí. Número 1 a molts llocs. Doncs sí, aquest era Mori Canté i aquest Yeke. Senyors, això que sona per sota són paraules majors. Anem amb un dels clàssics de la nostra generació, amb una formació britànica. Avui estem molt, molt britànics. Els Dire Straits, sí senyor. Amb aquests diners que no sé si serveixen per massa cosa, Money for Nothing.

Money for Nothing, la cançó que escoltem ara dels Dire Straits, una cançó de 1988. Des d'un àlbum del mateix nom.

si abans escoltàvem els Police, potser aquí has reconegut una veu en falset per sota que dius, home, em sona que d'una cançó que he sentit abans. Efectivament, aquest Money for Nothing compta amb la col·laboració de Sting fent la veu en falset a darrere, eh?

Una cançó aquesta dels Dire Straits, aquest Money for Nothing, que deia abans que sortia, que era d'un àlbum que també es deia Money for Nothing. Hi havia un àlbum que es deia Money for Nothing, però era un recopilatori. Aquesta versió, la versió original, és que esteu amb tot, eh? M'heu fet aquí un missatge, dius, no, que això és del Brother in Arms. Sí, senyor, és del Brother in Arms, efectivament. Del 85. I el que et deia, doncs, és una cançó escrita pel Mark Knopfler, evidentment, com la majoria de cançons dels Dire Straits, però que aquí també comptava tant en l'elaboració de la cançó, a l'hora d'escriure-la, amb la col·laboració de Sting, de Police, però també en aquesta, en aquest falset, en aquesta veu de falset que acompanya el Mark Knopfler.

Home, jo què vols que et digui? Ara que ja estem en aquesta part final del programa i que estem, hem fet un programa així com molt, molt, molt britànic, home, jo em sembla que hauríem de seguir-lo, no? Què? Sí o no? Sí? Et sembla? Els Madness també volen treure el cap aquí, al Generació Xic d'avui, presentant-nos, a convidar-nos a casa seva. Aquella casa que tenen allà al mig del carrer, saps? In the middle of the street, our house. L'èxit dels 82 des del Rise and Fall dels Madness, our house.

Els Madness, aquesta banda, ells tenen un inici així com molt d'esca, molt d'aquest pop britànic, de fet, tot el pop britànic ho podria tenir, i ens presenten casa seva. Aquest Our House in the Middle of the Street és d'aquelles cases victorianes, no?, que tenim. De fet, era la que sortia al vídeo, el videoclip de la cançó, ells feien això, ens assenyaven

De fet, al vídeo surten altres cases, que no són tan, diguem-ne, banals com la que podria ser la qualsevol que estigui al mig d'un carrer. Hi ha la casa, surt la casa de Playboy, la mansió de Playboy, i també el Palau de Buckingham. Però la casa que ens parlen ells, doncs, és això, és una casa, doncs, més normaleta, la casa que podria ser la casa de qualsevol.

En aquest final de Generació Xic que estem arribant ja. Avui, doncs, el que et deia, molt britànics, molt britànics. Perquè estem amb els Mandes, venim... Home, mira, de britànics hem posat Police, hem posat el Robbie Williams, hem posat els Spice Girls, hem posat els Airstreet, els Mandes, i ara acabarem amb uns altres britànics. T'ho creus o no t'ho creus? Sí, senyor. Acabem amb els Ghost Martins. Amb aquesta hora feliç, amb aquesta happy hour que ens dona molt bon rotllo.

0: Aquest happy hour dels House Martins és una, sens dubte, ja saps que ens agrada acabar els programes així com molt amal, no? Molt potents, molt de festa. I aquest happy hour dona moltíssima festa. Don't believe us. Parlant de festa i de tot això, volem que el Generació Xic sigui una festa. La festa que ens proposeu també vosaltres a través d'Instagram. Gràcies per seguir-nos. Per seguir-nos també cada programa i, si ho voleu, la setmana que ve tornarem amb un nou Generació Xic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, al Solsonès, al Bages, a la Segarra i a l'Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustia, al Gerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llerga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa de l'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts, entre d'altres. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a les regions metropolitanes i a Lleida. Paral·lelament, el telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre un total de 157 comunicacions relacionades amb 95 incidents per la pluja. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. L'aparell ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV-7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Hola.
1: Hola.
0: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
0: La que escriu.
4: I la que para.
5: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
7: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
8: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
7: A la nostra edat estem fets uns tequis.
9: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
11: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
12: Hola, una vegada més ens trobem aquí i jo molt content de tenir el Tomeu per segona vegada, perquè va agradar tant la passada, especialment a mi, que me'n van quedar ganes. Hola, benvingut, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Escolta, sí. Però l'altre dia em van parar algú i em diu, quan el Tomeu t'explicava d'allà a la plaça de la Bàscula que hi havia... aquest mural, no és un mural, que, una façana que es va perdre. I jo anava dient de la carretera, i jo no sabia. I em van dir, no, ella et parlava de l'antiga casa del Valero, el sí. Que van fer. Explica-m'ho, sisplau.
13: Bueno, primer, allà hi havia la casa del Valero. Després, el Valero hi va fer pisos, que és el que hi ha ara. I una planta la tenien els Pascó. I aquest, el Pedrós... que és era un artista de primera línia amb aquella especialitat quasi única, doncs estava casat amb la filla del Pascó, del metge que hi havia llavors.
12: Sí, sí, sí.
13: I llavors hi va posar aquests escuts allà que jo vaig pensar que eren... O sigui, l'escut hi ha, clar, Castella i Lleó, Catalunya, Navarra... la Granada, però això estava fet perquè aquella època era normal parlar d'això, com una mica com de les autonomies. I ara li van agafar mania i les han tirat a les escombraries.
12: Ara que ja sé el que és, buscarem alguna foto i m'hi fixaré. I què han posat al seu lloc?
13: No, res, ho han deixat blanc. Sí, sí, sí. I a més, ja et dic, per tirar-ho a les escombraries.
12: Sí, parla'm de Pedrós, que jo no sabia massa la història. Sé que té a veure amb la nostra església de Sant Miquel, que sí. Hi ha una part d'ell...
13: Tot el que hi ha de cel·les, de diferents estils, perquè, clar, no té res que... Mira, precisament, aquesta setmana, una amiga meva que va anar a Grècia, va fer un tour per les illes, va anar a Grècia i entra en una església de l'Església Ortodoxa i es va quedar parada. Diu, ui, si això és la cúpula i els àngels, aquells que hi ha a les quatre cantonades, perquè el Pedrós era una persona que s'interessava per tot i havia anat molt a Orient i li agradava molt l'art bizantí. Això per un costat. Per altra part, doncs estava molt interessat amb la història, amb tota la història. Tenim a l'Església de Molins de Rim, la gent veuen allà tot de gent. Bé, amb aquella gent hi ha quasi ningú s'enterat de què hi ha. El Carles V, quan abans de vull dir, no fa uns quants anys que ningú havia sentit a parlar del Carles V. Ara sí, però si parlem només de 30 anys, ningú pensava en el Carles V. Doncs està ell i la Isabel de Portugal. La Isabel de Portugal era l'emperatriu i, a més, era reina de Portugal. Vull dir, són coses que històricament són molt importants perquè van fer que després fos tot un regne i inclús l'imperi es va ajuntar. Són coses que molta gent no les sap, però aquesta església té uns valors amagats.
12: I aquest Carles V, que abans li havien dit Carlos V, està a l'altar major dalt, amb aquella...
13: No, sí, a la gent que demanen per anar al cel.
12: Tenen una colla a baix, no hi devia voler anar ningú. Sí, i que hi ha mossèn Enric, em sembla, no?
13: Sí, també. A l'altre costat de Sant Miquel, que Sant Miquel, fixa't, no presenta un angelet, el presenta com un guerrer, sí, que lluita contra el
12: dragó,
13: mal, no?
12: Sí.
13: Llavors, a l'altre costat no són personatges reals, són persones que representa estan al purgatori i demanen per anar al cel.
12: Si aquests valia més no posar ningú ja, no? Que quedi amb una mica...
13: Per si de cas.
12: Aquest s'assembla amb aquell, però no ho és, no? Exacte. No, aquest no. Així, llavors, parla'm del Pedrós més, perquè a la parròquia de Molins de Rei, quan m'has dit que hi ha molta obra d'ell,
13: sí.
12: Què és?
13: Tot el que són tesseles és
12: d'ell. A veure, disculpeu-me, tesseles què són?
13: Tesseles són aquestes peces quadrades...
12: Sí.
13: Que fan que es pugui posar imatges...
12: Que jo li dic vitraico.
13: Bueno, això, sí. Bueno, vitraico va ser la part comercial. O sigui, el que van fundar és una empresa que es deia Regio Pristina. Regio Pristina. Llavors, va anar el Pedrós, va anar a Venècia, va captar a un gran tècnic de Murano, i el va portar aquí a Molins de Rei. Per què? Perquè aquí es pogués fer tesseles vitrificades, que no ho sabia fer ningú. Gràcies a això, totes les coses que hi ha de tesseles vitrificades a Espanya són degut a que el Pedrós va fer aquesta fàbrica. Després d'això, a més, molta gent, això sí que la gent gran, molts ho sabien, que anaves a les cases i veia un peix de colors, coses, vidres de colors. Eren fetes perquè aquest tècnic de Murano va venir aquí a ensenyar la tècnica de vidre de colors. De fer els vitralls de colors. Perquè això és una cosa que penses, oh, són vitralls, però la tècnica de fer el vitrall de colors... Què més? Bueno, i el famós vitraico que teníem, per exemple, a l'estació del Passeig de Gràcia, totes les parets eren de vitraico.
12: Sí. Sí,
13: era
12: sí.
13: Una cosa que servia per recobrir parets. Això,
12: jo li deia vitraico perquè és el nom comercial, però tu has dit que es diuen...
13: Tesseles.
12: Tesseles.
13: Tesseles. Això els romans ja feien tot amb tesseles.
12: I a la nostra parròquia, les columnes, no totes, però algunes estan envoltades, sí, no, d'aquestes tesseles.
13: Per què no són totes? Per què no tenim tota l'Església? Perquè, per exemple, al final ja seria més senzill, si anem al Santíssim, és molt més senzill que l'altar major. Per què? Hauria sigut quasi tota recoberta de tesseles. Perquè venint de Montserrat, que a Montserrat va fer el Cambril, va fer amb tesseles l'escalinata de l'altar de la Mare de Montserrat, moltes coses. I sembla que tornant de Montserrat amb un accident de moto es va morir. I va morir jove i, per tant, no va poder acabar l'Església ni moltes coses.
12: És per això, si no tindríem aquestes columnes recobertes...
13: Totes.
12: I més, jo pensava que era una qüestió econòmica, que no sapigui...
13: No, no, qüestió de que es va morir sense poder acabar.
12: I ell, així dius que a Montserrat hi ha molta obra d'ell.
13: Moltíssim. Va començar el 44 i el 51 encara feia obres. I després hi va morir. El 60 i pico, em sembla, d'accident venint de Montserrat.
12: I ara aquí hem tirat a les escombraries aquest, que era bueno, obra d'ell.
13: Perquè...
12: Desconeixement.
13: Saps per què? Perquè una de les coses que va fer, que li van encomanar i pagar, va ser el Valle de los Caídos. I amb això hi ha gent que li ha agafat mania i... el tirarien amb ell i totes les escombraries. Però el temps és així. Jo he posat, precisament,
12: al patrimoni de Molins de Rei.
13: Ahir ho vaig apuntar. Imagineu-vos que per canvi d'èpoques, d'aquí uns anys, no es vulgui saber res de res que tingui que veure amb l'Església. I la creu que l'altre dia es va inaugurar a la Sagrada Família, també la tirin a terra perquè és religiosa.
12: Clar, i
13: clar, els temps canvien i en cada època... escolta'm, abans, quan hi havia aquells reis de l'edat mitja i sobretot la moderna, no l'edat moderna, no és la d'ara, la moderna dels anys 1500, 1600. Tots els artistes, si es volien guanyar la vida, pintaven els reis.
12: Que pintaven els reis?
13: És que eren monàrquics. No, és que era guanyar-se la vida.
12: Sí, sí.
13: Això s'ha d'entendre. I a la província de Tarragona hi ha una pila d'eglésies que tenen tesseles de...
12: És a dir, que nosaltres tenim una part de la seva obra aquí a la nostra església que no hauríem...
13: Que no li donem...
12: Jo mateix.
13: Més ben dit, jo crec que quasi hi ha gent que ho odia perquè no ho entén.
12: És llàstima, perquè mira que és maco i que eren uns altres temps, com
13: eren
12: tu dius.
13: Eren uns altres temps. Això hem d'entendre que cada temps passen unes coses.
12: Sí, nosaltres anàvem a les escoles que es deien els nacionals, i jo anava als padres...
13: I ens feien cantar l'himne.
12: Que és... Sí.
13: L'himne.
12: I els padres, que després és Pare Manyanet, ara de Sant Miquel, i ara ja... No ho sé.
13: Sí.
12: Eren uns altres temps. A nosaltres ens van fer estudiar i aprendre el castellà. I canviem de tema.
13: Moltes coses, potser que deixem el Pedrós. M'has demanat una cançó.
12: Sí. El Pedrós ja l'hem fet el nostre petit homenatge. A la cançó que m'has demanat era La presó de Lleida, la tenim? No, encara no. Anem parlant. Sí, no, què no, em volies dir?
13: No. A veure, hi ha un tema que no està prou tocat en patrimoni perquè em falta col·laboradors, que és la muntanya. Molins de Rei té una gran part de muntanya. A part que en patrimoni jo considero Molins de Rei, considero el que era l'antiga parròquia de Santa Creu. Vol dir que Santa Creu la considero Molins de Rei. Això de tota la vida, per mi ho ha sigut. Llavors, tenim a la muntanya moltes coses que les ignorem. Per exemple, a Santa Creu mateix, doncs molta gent no sap que aquelles ruïnes que hi ha al costat de l'església, perquè el 36, al encendre, al cremar l'església, van cremar el que en deien rectoria. I, com que era de bigues, es van ensorrar quasi tot, menys dos grans arcs que hi han. Aquells arcs són una mica més petits, però com els del Tinell, com els del Saló del Tinell. Però allò era el castell d'Olorda que va edificar un dels senyors de Molins de Rei. Sí.
12: I és el que es pot veure al costat de la...
13: Bueno, no es pot veure perquè si no ens obren la porta no hi podem entrar.
12: Jo et volia preguntar, doncs, del tema del patrimoni de Molins de Rei, sí. El patrimoni material que es pot tocar, com sí. pot ser la font de l'església, la font de la plaça de la Vila, fins i tot...
13: Sí,
12: digue'm.
13: No, jo volia dir, potser l'altre dia vam tocar molt temes de cultura, però no vam tocar gaire material. Però hi han coses que hi són, però que les hauríem de descobrir. La plaça de les Bruixes es va destapar el que es va poder perquè es venien les parcel·les per fer cases, però segur que anava, allargava més pels costats i per tot arreu. Però, per exemple, tenim les argiles. És un altre poblat ibèric completament per destapar, encara totalment. Sí que es va destapar el de Santa Creu, però aquell, per desgràcia, hi havia la cantera, el que vam dir l'altre dia de la cantera,
12: sí.
13: Amb Can Serra. Hi havia la cantera que anava emportant-se a la muntanya i es va emportar al poblat ibèric. El que sí que tenim és fotografies i peces que van recuperar d'allà. Això al museu. Després tenim, per exemple, cap a la zona de Can Planes, tenim colgat,
12: sí.
13: Però falta que algú el sapigués trobar i es destapés. De moment no porta cap pressa, potser estarem segles a destapar-lo, però era un pou de glaç. Després tenim la font de l'Espinagar, sortia un aqueducte cap al molí de Pou.
12: A Can Planes.
13: El molí de Pou no és a Can Planes, és a Can Amigó, que ara la gent ho coneix.
12: Can Amigó del Clot?
13: No.
12: No.
13: El que ara la gent se'n diu Can Salat.
12: Ah, sí. Sí.
13: Arriba fins a aquell sector. Hi ha un molí de Pou. Què és un molí de Pou? Doncs és un molí que funciona amb poca aigua. Un aqueducte va portar-la des de la font de l'Espinagar fins a arribar allà. I llavors té un salt petit que mou una turbina i fa que es pugui moldre blat. Pensa que abans que es fes Molins de Rei, potser ja feien blat, ja feien la farina en un lloc així, perquè està connectat al mig de moltes masies.
12: On és la font de l'Espinagar?
13: La font de la Rierada.
12: Ah.
13: Sí, hi havia una època que tothom... Però estava mig abandonada, eh?
12: Ja. Jo conec que allà on hi ha aquell monolit, el Sant no, a Can Planes, no, que això... hi ha un aqueducte que jo hi passava per sobre, que ara em faria por.
13: No, això és una altra cosa.
12: És una altra cosa, no? Sí. Bé, hem trobat aquesta cançó, escoltem, doncs. A tu t'agrada molt, no, la cançó?
13: No, és que m'agradi molt.
12: és que toca.
13: És que crec que pot anar bé per comentar.

0: Tomeu, m'estava dient fa un moment que hi ha molta feina a fer i poder és molta feina per tu. Buscaries col·laboració.
1: Carai, tant, el que aniria. Però és que, a més, no es tracta de dir, oh, a treballar pel patrimoni. És que hi ha persones que els hi pot interessar un tema determinat, una cosa determinada, i pot treballar per allò. Diré una barbaritat. Però, per exemple, al Castell Ciuró tenim un dibuix del segle final del XVII que es veu l'alçada que tenia, perquè és el que va fer, també el va fer el relat, com el castell de Santa Creu. Llavors, què hi ha? Doncs quan estava caient tot, van dir, acabem de tirar cosa a terra, ho van escampar i van posar terra a sobre per fer-hi una vinya. Però, per exemple, al temps de l'Eloi Berguedà, es va fer una excavació de 2 metres per 1 metre i el fondo, i es van trobar aquestes peces, bueno, aquestes, les que en aquell trosset petit hi havia, amb el que es veu que realment amb tota l'esplanada aquella hi té d'haver molt de material i poder reconstruir, almenys mentalment, què era el que abans. Perquè el Castell Ciuró no se sap el seu origen. Podia ser un poblat ibèric, també, per la seva situació. Igual que Sant Pere Romaní. Són situacions que dominaven sobre el pla, sobre el riu, eh? I l'altra banda de riu.
0: I aquests col·laboradors que tu t'agradaria que et donessin un cop de mà hauria de ser gent especialitzada en temes que, o que tinguin una preocupació per mantenir alguna cosa. Per exemple, el rec encara hi ha part del rec que està descobert.
1: Sí, però això ja és cosa més de les autoritats. Quan dic això, vull dir, per exemple, doncs, algú que digués, a veure, anem a revisar com estan les fonts. O a veure si a mi m'agradaria això que he comentat abans, el pou de glaç. A veure si el localitzo i a veure si es pot veure com era i de què. Hi ha coses que el millor, que tot no es pot abarcar, però una persona que quan té una il·lusió pel tema que sigui, treballar per aquest tema, quan una cosa la fas amb il·lusió, és passar-s'ho bé. Ara, quan és, per exemple, home, anar a l'arxiu municipal i trobar informació de coses que han existit o que encara existeixen però que estan allà, a la millor abandonades per algun lloc, doncs hi ha tanta feina com vulguis. L'important és que cadascú faci la feina que li agradi, que hi pugui disfrutar. Bé, per la cançó aquesta perquè...
0: De la presó de Lleida, sí.
1: Sí. A veure, jo no volia comentar res de la noia enamorada ni totes aquestes coses. L'amor el deixem per un altre tema, unes altres entrevistes que facis. Jo volia parlar de la presó. Perquè abans, quan la Eglésia sempre ha estat allà on està, la romànica, totes les tres esglésies sempre han estat en el mateix punt. Però, a veure, és que estic malament del coll avui, però el que sí que la segona església, aquesta que van tirar a terra el 36, aquesta tenia adossat un gran edifici. Aquest edifici era, hi havia les escoles, hi havia l'Ajuntament. L'Ajuntament estava allà, al costat de l'església. No estava a la plaça de l'Ajuntament, d'ara, de la Constitució, digue-li com vulguis. Estava al costat de l'església. I una altra cosa que hi havia era la presó.
0: Hi havia la presó, com a Sant Feliu també hi havia la presó, que jo l'havia coneguda, no des de dins, no, jo no.
1: Sí.
0: Però sí que vaig anar a portar, una vegada, a acompanyar algú que portava alguna cosa amb un, un noi que havia treballat de mosso en una casa de pagès i no sé per què estava allà, i li vaig acompanyar, jo era molt criu, i recordo l'edifici, i quan vaig al cinema a Sant Feliu veig que hi ha una foto perquè està on hi ha hagut la torre de la presó, i aquí la teníem aquí a dalt, al costat de l'església.
1: Doncs fixa't que quan el poble era molt petit, que anava de la Riera de Cagalell, o sigui, del carrer Verdaguer fins al carrer Boters,
0: sí,
1: i a l'església, això, aquest triangle era el poble. Doncs aquell moment, al costat de l'església, hi havia l'important, l'Ajuntament, quan hi va ser Ajuntament, perquè abans no hi havia Ajuntament, abans era el Palau el que feia d'Ajuntament, pràcticament.
0: Sí, sí. Molt abans.
1: Sí, perquè després hi havia els que en deien bons homes i això, però això és un altre exemple. Però volguem dir que allà teníem escola, ajuntament, presó i església, amb un espai...
0: I ara amb un espai molt més gran no tenim aquesta presó, però no cal, eh?
1: Millor que no calgui. Sí.
0: Escolta'm, també em deies que... el patrimoni, aquest patrimoni, perquè no es pugui perdre un mural o com els que parlàvem l'altre dia de Josep Maria i tal, perquè volguessin eixamplar la plaça per qualsevol cosa, que hi ha d'haver que pugui evitar que algun dia,
1: mira, també,
0: pugui anar a terra?
1: També el WhatsApp de patrimoni, que ara ja està passat a la pàgina web, hi ha unes altres fotografies, que és el naixement de la cèl·lula, del Pedrós també.
0: Sí.
1: Això estava als laboratoris Pèvia. Quan van traslladar els laboratoris, com que estava declarat patrimoni integral...
0: Es va salvar.
1: Ho van agafar i ara allà al pla segueix sent-hi. Vol dir que lo important és que sigui declarat patrimoni.
0: I com es pot declarar patrimoni?
1: Hi ha d'haver algú que pensi que val la pena.
0: I on es declara patrimoni? A l'Ajuntament? En una sala de plens?
1: Bé, hi té d'haver, per exemple, els de patrimoni, que ara, un cop organitzats com a associació sense ànim de lucre...
0: Ah, podeu fer força.
1: Podem dir, escolteu, a l'Ajuntament primer, pensem que això podria ser patrimoni. Pot ser que ens diguin, no, això no té cap valor, no interessa.
0: S'ha de consensuar, sí.
1: S'ha de consensuar i veure el poble si ho considera o no ho considera, perquè, clar, jo puc considerar patrimoni una cosa i la resta de molt indirecte digui, però quina tonteria. Mira, ara et parlaré d'una altra cosa que per mi podria, amb el temps, arribar a ser patrimoni si es fes. Imagina què dic, si es fes. Per exemple, la paret, que era d'una casa que va fer l'Abadia, que hi ha...
0: A la plaça del Palau.
1: Hi ha el Cardona, la pastisseria Cardona,
0: sí,
1: i el Vignino, no sé com se'n diuen. Aquella paret, quan es va fer aquell edifici, estava previst seguir fent cases, seguir fent pisos i agafar tota la plaça. Bé, els temps han canviat. Ara és la plaça del Palau, hi ha moltes coses allà que tenen interès, mai més... O crec que mai més.
0: Ah, bueno, que vols dir que ha quedat aquella paret...
1: Com a paret...
0: Que es veuen totes les totxanes,
1: mitjera,
0: o com
1: sí,
0: es digui.
1: Sí, les totxanes i tot.
0: Els maons i...
1: Que
0: queda lleig...
1: No afavoreix gaire, ni a la plaça, ni a quasi res. Bé, només allisant-la. I avui dia, amb les tècniques que hi ha, i aquest joc... Mira, a Molins de Rei tenim un gran... no sé si diu grafista o grafista aquests, que fan pintades.
0: Sí.
1: Em sembla que es diu Cateura, però n'hi deu haver d'altres, però que és

0: de l'època del Palau. I fas una escena relacionada amb la vida al Palau,
1: calla.
0: I tindries una imatge que t'ajudaria a entendre allà on estàs.
1: A entendre on estàs, al Palau.
0: En comptes de veure una paret de totxo.
1: Sí, així, i és un espai...
0: Llavors, imagina't que això es fa, i passen 200 anys. Ja pot ser patrimoni, no?
1: Sí, esclar. A veure, les dimensions són com aquell que hi ha també, a veure, al carrer del Molí es diu, davant del
0: sí,
1: Molí, que hi ha un senyor gran...
0: Que està molt bé, sí,
1: de
0: sí,
1: la nostra edat.
0: Sí, sí, sí.
1: I un noi jove. Una cosa així, però, que parli de la història del Palau,
0: que,
1: no?
0: És que avui dia, aquest, n'hi ha que en saben tant,
1: sí,
0: que podries veure un quadre dels que estan als museus d'aquella època, el podries veure reproduït allà.
1: Ai, això seria guapíssim, en comptes de quedar aquella paret que saps
0: seria,
1: que allò va quedar mig fet.
0: Seria una introducció al Museu de Molins de Rei.
1: I realçar. Bé, escoltem ara una cançó, Me'n vaig a peu, de Josep Manel Serrat, que podríem fer a peu una caminada i trobar...
0: Jo crec que la posem massa llarga.
1: Ah, sí? Val.
0: Jo crec que sí. Totes.
1: Val, molt bé. La cançó, escoltem.

0: Sí, el recull de fotografies de Reventós, de Josep Reventós Cartró, algun dia també pot quedar com l'home que va fer aquesta col·lecció, va buscar i va treballar de fotografies de Molins de Rei.
1: A veure, jo penso que les fotografies, n'hi ha moltes d'aquestes fotografies que són aquell patrimoni que hem perdut, perquè quasi totes són de coses que ja no hi són. Però diríem que no, el conjunt no és patrimoni, perquè és un recull de coses que són de molta gent que ho van aportar. Ara sí que té un valor important,

0: és que és, ja entra una mica en cultura, que una persona que es va dedicar a buscar i que gràcies a ell
1: s'han recuperat sí que, i es tenen sí i s'han conegut.
0: Això té un valor patrimonial, però el té, diríem, la manera d'actuar del cartró.
1: I els dibuixos de l'Amat?
0: Els dibuixos de l'Amat totalment, perquè, sí, m'agradaria, però, sí, la neta sempre està molt ocupada, però m'agradaria molt també dedicar-li una part a l'Amat, perquè, a part de que tenen realment una qualitat innegable, però que, a més, estan ressaltant maneres de la vida del Molins de Rei del
1: passat, llavors, sí.
0: I de la gent de llavors, que això és també és una memòria amb gràcia, no és fotografia, però és una manera
1: sí, de... Sí, jo en recordo que en els ponts de Can Barut amb un avió per sobre que els treien, no sé si treien el cap a la finestra, sí. I després també hi havia cotxes per la carretera i el tren, Sky, el tren que passava, el tren, no, tot
0: ho tocava tot, eh?
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: amb molta gràcia.
1: Escolta'm, abans tu em parlaves de que no estaves en contra de les alçades dels pisos, sinó de les parets que quedaven sense acabar. Però ja m'ho has explicat amb lo d'aquest mural que es podria fer a la plaça Palau.
0: Quan trobes una casa que no té res, o la té, però que queden la paret d'un costat i de l'altre, és molt desagradable veure-les.
1: Sí, és que sí.
0: Dius, home, que després, respectant o no, depèn de cada cas, la part que queda baixa. Però que això seguís pujant, jo crec que el conjunt quedaria més... Però això és una opinió meva, eh?
1: Sí,
0: això,
1: no,
0: això no és patrimoni.
1: Em fas pensar que n'hi han dos més que ara en venen de parets així, una a la plaça de l'Ajuntament, la podem veure, i també des de la plaça de l'Ajuntament, pel carrer Samaran amunt, també hi ha una altra façana que es podria donar d'altra manera.
0: Suposo que a poc a poc hi haurà empreses que diran, comprem aquesta casa i fem pisos. Ara, ja et dic, hi pot haver casos que diguin, no, doncs jo la planta baixa la volem conservar com està i s'alça amunt. I no sé, això és una opinió meva, no estic parlant de patrimoni ara.
1: Si ara ens hem anat tot una mica amb la cosa artística de fer aquest mural.
0: Sí.
1: Una cosa que sí que em vas dir l'altre dia, quan sortíem d'aquí, que ningú tingui por de que aquest patrimoni sigui per prendre res a ningú,
0: no, sinó
1: per donar-li el seu valor, que se sàpiga que allò que ell té o que és propietari o que ho té al costat té un valor. No es tracta d'arrebatar res a ningú.
0: En general, no. Et posaré una... Ara que has dit el tema, et posaré una excepció.
1: Ai, una excepció no serà pas a casa meva. Digues.
0: No, digues. Mira... Precisament abans entre nosaltres hem parlat de Can Roca, de la plaça de la Creu.
1: Sí.
0: Can Roca, jo trobo que el que era Cal Permanyer poden tornar a ser una botiga i pisos, cap problema, perquè no té una cosa especial.
1: I Cal Castellet.
0: I Cal Castellet.
1: Sí.
0: Aquella botiga pot seguir, no pot tornar a ser una botiga, per exemple. Ara, hi ha, per exemple, hi ha una cosa que ja la tenen en compte, però no sé si tenen en compte que es pugui visitar, que és el pati. El pati de Cal Permanyer, hi ha uns cipresos...
1: Ah, sí, els veig.
0: Que falta poder trobar algú que sigui capaç de valorar-los, però dona tota la sensació de que són cipresos de l'època dels jardins del Palau, renaixentistes, i que arribaven fins a l'escala que hi ha un tros més enllà, allà s'acabava l'edificació antiga. L'edificació antiga és només la planta baixa. Després el senyor Roca va comprar-ho tot i va alçar pisos a on li va semblar, ho va fer, ho va canviar de forma. Però la planta baixa és d'arc. Però és que la part de darrere hi ha una zona que eren les cavallerisses dels cavalls que van fer el pont del riu. Llavors, aquestes coses puntuals, aquestes tres, quatre punts que realment tenen un valor històric molt important, doncs, home, estaria bé que Molins de Rei ho tingués com un patrimoni visitable i no com un particular que s'ho quedi i que mai més hi pugui entrar ningú. Això, la meva opinió és que allà l'Ajuntament seria perfecte, perquè tenim un Ajuntament que és una composició de dues cases que no estaven pensades per ser juntes, que, a més, la plaça no és la plaça de tota la vida, s'ha anat fent com han volgut, però abans era només uns metres a davant de mateix, i, en canvi, allà, a davant de la Creu de Terme, amb una edificació de mitjans del segle XVIII, perquè és més antiga, la planta baixa és més antiga que el pont del riu, que hem perdut. Els que tenien de fer el pont del riu, els tècnics, abans de fer el pont del riu, es van construir uns despatxos.
1: Allà, a Can Roca.
0: Sí, sí, i encara hi és tot això. Eren les botigues.
1: Sí, està a l'edifici fa anys i vaig trobar un senyor que no sé qui era, que em va dir que tenia que veure, no sé si... No crec que em digués que fos l'amo, perquè no l'he vist mai més, però em va dir de tot el que es pensava reconstruir, respectant... Però ni l'he vist mai més, perquè va arribar el Covid, no té res a veure, però no l'he vist mai més allà, i mai més ningú me n'ha parlat.
0: Jo no m'hi puc posar perquè, clar, això suposo que és una feina de l'Ajuntament de discutir amb el senyor, que em sembla que és el Quint, ja, que compra el conjunt.
1: Això.
0: Jo ja dic, les alçades a mi no em fan por. Que darrere facin el màxim que es pugui, si es fa amb gust, pot estar bé. Ara, que aquesta part antiga, històrica, home, que es conserva, això sí, que val la pena...
1: Una cosa més senzilla, perquè toquem aquest tema tan, a veure, tan, de tanta importància, de tan voluminós, tan, de tanta envergadura. Però una coseta més senzilla, el Patufet, el Patufet de la plaça de la Creu és patrimoni nostre, també?
0: Jo, per mi, encara no ho és.
1: I jo el tinc en fusta tallat, ho vaig fer sí, Cuba, sí, amb un, dues o tres fotografies, i m'ho van fer i guapíssim.
0: A veure, qui el va fer? Jo no ho sé. Eh?
1: Això jo t'ho volia preguntar tu.
0: Jo no sé qui el va fer. Sí, el que l'ha fet té un valor ja com a autor. Llavors, pot ser que es pugui incorporar més fàcilment. Si no, no té cap cosa especial. Pot agradar.
1: No, la gent, si no hi fos, la gent el trobarien a faltar.
0: Sí, possiblement.
1: Sí.
0: Jo no trobaria a faltar aquells dos homes despullats de la plaça dels Caiguts.
1: Ah, no, jo tampoc. Bueno, no.
0: Ara, hi ha qui els hi encanta, vale? Mira.
1: I què fan allà? Donen la mà, no?
0: No, té una història, sí, representa sí, el rei, que dona un document al constructor del rec. Vale, d'acord, però jo no em sembla...
1: És xocant, no, és més agressiva.
0: Aquí ja entraríem amb gustos.
1: Sí, val més llavors, no tocar-hi.
0: No
1: parlant del Patufet...
0: Ara, el Patufet, però vull dir que tampoc és prou antic com perquè sigui patrimoni.
1: No, però s'ha guanyat l'estima.
0: No, però aquells dos senyors despullats tampoc tenen prou solera com per dir t'agradin o no t'agradin. Perquè hi pot haver un sector de Molins de Rei que digui, ui, allò és extraordinari. Vale, però crec que falta temps.
1: anem esperant. Escolta, el que sí que és el nostre patrimoni són els nostres gegants, i ara els escoltarem amb una cançó.
0: Sí, sí que ho són, però tenen, ja té, perquè tenen una història.
1: Sí.
0: A pesar de que són reconstruïts...
1: Són de l'any 13, no, el Miquel i la Montserrat? Sembla que sí.
0: Sembla, sí, com molt...
1: Em sembla que sí, com... perquè un any abans o després així, sí, del naixement de la meva mare,
0: sí,
1: i sembla que sí. Llavors, són centenaris?
0: Home, si són del 13, sí.
1: Sí, sí.
0: Jo que el 100...
1: Sí, sí, veus, ens diuen que sí, que ho hem acertat. Escoltem-los, doncs, amb aquests gegants, Miquel i la Montserrat, i els altres, com es diuen, Bernat i Candelera.
0: Sí.
1: També tenen història.
0: No, està bé. Jo crec que van acertar amb el nom, també.

0: Recordo quan ho gravava, tu meu, que em deien has de dir de la federació. Dic, no, molt interrer, no m'entendran així. Escolta'm, una última frase per acomiadar aquest programa d'avui. Tu meu, que t'agraeixo que hagis vingut a explicar-me totes aquestes coses, que moltes jo no les coneixia, lo del Pedrós, per exemple. I...
1: Jo, per acabar, diria el que m'interessa més, que és que amb aquesta forma que li vam donar a tot la búsqueda i conservació del patrimoni, doncs que faria falta que... Vaja, que hi ha molta feina a fer de rescabalar coses del passat, veure, no perdre res del que tenim, indagar, a veure com es podria conservar el futur. Llavors, el que deia, persones que diguin jo aquest tema m'agrada, jo em posaria en aquest tema i col·laboraria, doncs això ens faria molt
0: de fort. I no has trobat gent així? Algú que digui m'agradaria amb aquesta especialitat, el tema de les masies, el tema del trenc, de la via...
1: Pensa en una mica d'una manera global. I jo crec que globalment, bueno, a mi m'agrada tot, però per això... Però que cadascú, quan fa, treballa amb allò que realment li agrada i que l'il·lusiona, s'ho passa molt bé. Els hi puc garantir, als que m'escoltin, que quan pensin en una cosa que es podria trobar, retrobar de patrimoni, doncs...
0: Doncs és això, és dir que algú que tingui inquietuds amb algun tema determinat referent al patrimoni, sigui cultural, material o immaterial de Montserrat...
1: I podria ser un col·laborador en aquell punt.
0: Un col·laborador pel Mateu que ben s'ho mereix amb tot el que treballa i estima. Eh?
1: Tu meu.
0: Què he dit?
1: Mateu.
0: He dit Mateu? No, volia dir tu meu. Em vas dir que Bartomeu no t'agradava tant. I ara m'he embolicat. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activa en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustia, al Gerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció, anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llarga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa d'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts entre d'altres. També han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a la regió metropolitana i també a Lleida. I en cultura, la colla jove Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 sense folre a la Diada de la Mare de Déu d'agost de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès. És el primer cop que aquesta població veu el castell total completat. Els vermells l'han acompanyat del 3 de 9 en folre i el 2 de 9 en manillat i un pilar de 7 en folre. Els castellers de Vilafranca han descarregat dos gamma extra, 4 de 9 en folre i agullà i 5 de 9 en folre. A més, el 4 de 9 folrat i l'espadat de 7. La colla vella dels Xiquets de Valls ha carregat la supercatedral a primera ronda i després ha optat pel 4 de 9 en folre i el 4 de 8 amb el pilar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cat Party. Ja és cap de setmana a ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons

0: les nits de divendres i Cat Party.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.